0: I una cita marcada en vermell per als fans d'Oasis, perquè els germans Gallagher tornaran a Barcelona l'estiu que ve.
1: Oasis ha anunciat una nova gira mundial per al 2027, que farà parada a Barcelona amb dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els dies 10 i 11 de juliol. Serà el retorn de la banda a la ciutat després de la seva reunió l'any passat. Per poder optar a comprar entrades, els fans s'hauran de registrar abans de dijous a les 5 de la tarda.
0: Cert, tu seràs un d'aquests que es registraran?
1: Ho provarem,
0: a veure
1: si hi ha sort.
0: Faria gràcia anar a veure els Oasis.
1: Sí.
0: Va, molt bé. Marina Fernández, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Tu també ets de les que li faria gràcia anar a veure els Oasis?
2: Home, sí, i no. Com a mínim ja està bé això de que no hagis de ser el primer per aconseguir una entrada,
0: no?
2: Perquè hi ha gent que treballa i no està bé que tothom estigui penjat a un ordinador quan estem fent feina, escolta.
0: És veritat.
2: D'això en parlarem demà, justament, amb el Miqui Puig
0: i amb
2: experts en la matèria, amb promotors de concerts, perquè ens expliquin aquests canvis que, de fet, ja anaven anticipant des de fa temps. Però això serà demà. Avui ve el conseller de Drets, que de fet és de qui penja bona part dels anuncis que va fer el president Illa ahir, amb una població que progressivament es va envellint, cada vegada això, vivim més, que això està bé, però vol dir que tensiona més. L'educació està malament, però què passa, no?, també amb la gent gran, amb l'acollida. Catalunya està preparada per acollir menors que vinguin de Ceuta, tot això li demanarem. Després tindrem la Mariola, que Pedro Sánchez l'hem tingut a l'Intermedio,
0: sí.
2: El delegat del govern de Ceuta l'hem tingut a...
0: amb aquella pantalla gegant, no?
2: Exacte,
0: que instal·lat perquè el seguissin.
2: A l'Hormiguero, doncs això, demanarem que ens valori una mica també aquesta guerra política en què s'han convertit les televisions. I el racó de pensa, el Gerard Quintana i la Charlie P, i per tancar el Merlos, que ens ve d'estripar una mica el Gran Premi de Fórmula 1 de l'Ayuso.
0: Molt bé, doncs

0: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Salvador Illa promet que en els propers 5 anys totes les escoles i residències de gent gran estaran climatitzades i posarà diners, però necessitarà i molt la contribució dels ajuntaments. És un pla que s'aprova avui i és un també dels principals anuncis de la conferència de mig mandat que va fer ahir. També va apostar per un gran pacte per l'educació. Els partits ja han reaccionat a les propostes, Junts parla de govern desastrós i els comuns li retreuen paraules grandiloquents i que hagi passat per al Rodalies. Ara ens hi posem, però abans 3 imprescindibles, i el primer d'ells és el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència?
2: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dimarts. De moment, amb una incidència activada tot just fa uns minuts, hi ha hagut un accident a la T310, a l'altura de Riudoms, que en dos sentits de la marxa obliga a obrir un pas alternatiu, provocant, però, menys d'un quilòmetre de retencions. Per la raó per la qual hem de tenir paciència, doncs, òbviament, són aquestes retencions intenses a hores d'ara, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, tant al vessant Besòs, a les dues rondes en sentit sud, també de manera intermitent als túnels de Vallvidrera o també pel vessant Llobregat, tant a la A2 com a la B23 des del Papiol i Pallejà, però també a les vies costaneres en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: El segon, el transport públic, de moment tot normal, i el tercer imprescindible, el temps.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Una jornada més farà sol i calor pròpia de l'estiu, en alguns casos fins i tot de la canícula. Temperatures molt semblants a les d'ahir, una mica més baixes les màximes a les comarques de Girona i Barcelona, pujaran les màximes a Ponent. De moment, ara mateix, 24 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. Com dèiem, farà sol en tot moment, temperatures pujant ràpidament, màximes de 30-35 graus a la major part de Catalunya, superant els 35 a l'interior de l'Ebre, al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp. I a partir de demà, temperatures més baixes i tempestes de caràcter violent a partir de migdia.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Catalunya.
1: El govern aprovarà avui un pla per accelerar la climatització d'escoles i residències de gent gran, però és un pla que té una lletra petita, perquè per fer-se realitat necessitarà la contribució dels ajuntaments. Va ser el principal anunci de la conferència feta aquest dilluns al vespre per Salvador Illa per afrontar la seva segona meitat de legislatura. Xavier Balló.
6: El president diu que climatitzar totes les escoles suposarà mobilitzar més de 2.500 milions d'euros. Tot i així, de moment, el govern el que portarà directament són només 100 milions per climatitzar amb aerotèrmia unes 100 escoles i instituts en els propers 2 anys. Per tal d'arribar als més de 2.000 centres restants l'any 2031, el govern confia que els ajuntaments estiguin disposats a assumir aquestes obres, fins i tot avançant els diners, i que la Generalitat els ho acabi abonant més endavant. Economia calcula pagar-ho tot en un termini de 10 anys. També es preveu climatitzar 51 residències de gent gran de la Generalitat i facilita 50 milions en préstecs per a residències en places concertades.
1: La crisi educativa també va ser una de les protagonistes d'aquesta conferència i ja en aquest sentit va fer una segona promesa: obrir un debat en breu amb el sector i plantejar per primer cop la possibilitat que la inversió en educació assoleixi per primera vegada el 6% del PIB. Sir Chaves, bon dia.
7: Bon dia. El president vol convocar els partits i també el Consell d'Educació de Catalunya per articular aquest debat sobre el futur de l'educació i arribar a un consens de país. El Consell d'Educació és un organisme que aplega diverses institucions, entitats municipalistes, sindicats i comunitat educativa. Ha reclamat un debat de bona fe que serveixi per generar confiances i s'ha compromès a posar-hi sobre la taula l'objectiu d'inversió fixat per llei des de fa 17 anys.
8: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
7: Ara mateix aquest objectiu queda molt lluny, ja que la inversió actual del primer pressupost d'Illa està al voltant del 4% del PIB.
1: Mentrestant, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha reivindicat l'oficialitat del català en la seva visita oficial a Andorra.
9: Andorra és una altra mostra que el català també forma part d'Europa. És precisament en suport d'aquesta diversitat europea que Espanya ha demandat que el català, juntament amb l'euskera i el galec, s'inclogui en el règim de llengües oficials de la Unió Europea. I només és qüestió de temps que ho aconseguim.
1: El govern espanyol vol que l'oficialitat del català a la Unió es pugui debatre aquest setembre en un nou intent per complir acords pendents amb els seus socis d'investidura. Però hi ha més coses. Els Mossos d'Esquadra busquen el violador d'una noia de 22 anys que dissabte havia sortit a córrer a Vidreres.
7: Segons fronts pròximes al cas, l'agressor és un jove que duia una falsa a la mà i que no coneixia la víctima. Els fets van passar dissabte al migdia en una zona forestal de l'urbanització Aigua Viva Park i els Mossos han confirmat els fets però no han facilitat més detalls.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que ampliarà els detectors d'armes blanques de la Guàrdia Urbana a tots els cotxes patrulla. Així ho ha explicat després d'un cap de setmana amb 5 ferits per apunyalament. Se sumaran al centenar de dispositius que ja fa uns anys que els agents tenen. Martí Oliver.
10: Segons ha explicat Collboni, dijous passat l'Ajuntament va aprovar la renovació de 183 vehicles de cara a l'any que ve. Una renovació que preveu que tots els nous cotxes patrulla tinguin aquests detectors de metall, que es fan servir des del 2022 i que ja tenen incorporats 96 vehicles. L'objectiu, diu Collboni, és evitar normalitzar les armes blanques.
11: No podrem normalitzar la tinença d'armes blanques, especialment entre la gent jove. No es pot normalitzar.
10: La mesura la va impulsar el setembre de l'any passat el grup municipal de Junts per reduir els incidents amb armes blanques. Aquest últim semestre, segons dades de la Junta de Seguretat Local, s'han reduït un 20%.
1: Nou rècord d'alumnes matriculats a l'AFP. De moment, a les aules de primer hi ha 5.000 estudiants més que el curs passat i ha crescut també la xifra d'interessats a fer cicles amb molta demanda de professionals com ara electricitat, electrònica o fabricació mecànica.
7: De moment hi ha 76.000 alumnes matriculats a primer, però la xifra pot anar a més perquè queden places balcans a molts cicles.
1: Són les 7:57. Arnau Montserrat, bon dia.
12: Bon dia, Gisela.
1: Avui s'inicia la jornada 6 de Lliga. El Madrid visita l'Elx.
12: A 9:45 de la nit, el Martínez Valero. Així va acabar la roda de premsa d'ahir, Mourinho.
13: Muchas gracias.
14: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
12: No va voler entrar en les paraules de Lamine, dient que es mereix la pilota d'or. Paraules que han agradat a la porta. El president blaugrana l'ha defensat.
15: Tampoc he vist aquestes crítiques quan hi ha hagut altres jugadors que la fan per ell mateix.
12: Fa referència a l'autocampanya també d'Mbappé. Qui demana la pilota d'or per Lamine és Eric García, el que t'hi jugues.
16: El podi ja hauria de ser culer. Òbviament, per mi crec que el que hauria de guanyar és, sense cap dubte, Lamine.
12: A la premsa entrevista Gabriel Jesús a l'Esport o a Rodri a Mundo Deportivo, on explica que el Barça el va convèncer pel seu futbol, no el va pressionar i el va treure l'inconformisme de Hansi Flick.
1: Torna avui també per l'Espanyol.
12: A les 7 del vespre contra el Rayo Vallecano amb un Roberto Fernández inspirat. Són 4 gols en 5 partits.
1: I per cert que la UEFA decidirà avui on ha jugat la final de les Champions del 2029.
12: On el Camp Nou és el principal favorit que lluita amb Wembley. El comitè executiu de la UEFA reuneix aquest matí entre les 9 i la 1.
1: Gràcies, Arnau.
12: Fins ara.

0: I una cita marcada en vermell pels fans d'Oasis, perquè els germans Gallagher tornaran a Barcelona l'estiu que ve.
1: Oasis ha anunciat una nova gira mundial per al 2027, que farà parada a Barcelona amb dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els dies 10 i 11 de juliol. Serà el retorn de la banda a la ciutat després de la seva reunió l'any passat. Per poder optar a comprar entrades, els fans s'hauran de registrar abans de dijous a les 5 de la tarda.
0: Al ritme dels Oasis, doncs, arribem a pràcticament les 8. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy.

0: precios de los carburantes, con el precio del barril del petróleo que no cede y que ha vuelto a rebasar los $100 en los últimos días. La nota positiva es que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantiene más contenida en el 2,3% interanual. Y además preocupan dos incendios en Portugal, cerca de la frontera con Cáceres. Allí se han tenido que movilizar ya a 800 bomberos. Corresponsal Bray Suárez.
1: Así es, los dos incendios arden desde la tarde de ayer en Proença Nova, cerca de la frontera con Cáceres, y ahora mismo ya concentran en total a unos 800 efectivos de bomberos con apoyo de casi 300 vehículos. Según las autoridades locales, la noche ha presentado muchas dificultades sin llegar a quemar casas, pero sí amenazándolas y llevándose por delante propiedades agrícolas y almacenes. La situación ahora es algo más favorable y los bomberos esperan consolidar el perímetro del fuego durante la mañana.
0: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
2: Muy buenas, es una semana con mucho fútbol, tenemos jornada de liga desde este martes, contamos hoy en Carrusel el Rayo Vallecano Español de las 7 de la tarde, es el partido que abre jornada y repite el Rayo como local en Butarque, en Leganés, a pesar de tener ya el permiso, la autorización de la Comunidad de Madrid para usar el estadio de Vallecas. Además, el Deportivo Alavés Valencia de las 8 en Mendizorroza, Óscar Sánchez, tras la salida de Gurli y de Corberán, será quien dirija el conjunto valenciano, y además el partido del Real Madrid en Elche, 9:30 de esta noche, el encuentro que se juega en el Estadio Martínez Valero.
0: 13, 9 y 3 en Canarias, tiempo ya para la información de su comunidad.
3: Ser Catalunya.
4: Bon dia, us parla Gisela Rodríguez, el conseller de Drets Socials, assegura que Catalunya no ha de posar limitacions a l'acollida d'immigrants i fa una crida a redoblar els esforços per garantir que tothom que vulgui fer un projecte de vida a casa nostra ho pugui fer. Ha estat fa uns minuts en una entrevista a l'Aquí Catalunya, Oriol Soler.
5: El responsable de Drets Socials ha fet una crida a acollir.
6: Hem de redoblar l'esforç perquè tothom que vulgui venir a Catalunya per fer el seu projecte de vida pugui tenir un espai per poder fer-ho. Per tant, no parlaria de limitacions. Quina és la limitació? Fins quan?
5: I també ha demanat humanitzar les persones sense llar.
6: Són situacions molt complicades, i nosaltres no podem tractar les persones sense llar com si fossin paquets d'Amazon que els pots portar d'un lloc a un altre.
5: El conseller ha admès que cal redimensionar els serveis públics per adaptar-los als canvis demogràfics i assegurar que el govern camina en aquesta direcció.
4: L'IPC puja 5 dècimes a l'agost a Catalunya fins al 4%, és l'encariment interanual més alt des de març del 2023, a Sir Chaves.
7: La inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments, ha estat del 2,8% a l'agost a Catalunya, dues dècimes menys que el mes anterior.
4: I la temporada de bany es tanca a Catalunya amb 43 persones mortes per ofegament. És la xifra més alta, almenys des del 2014.
7: D'aquestes 43 víctimes, 27 han mort a les platges catalanes. El balanç és gairebé el doble que el de l'estiu passat i torna a posar el focus a la seguretat a les zones de bany. Els socorristes reclamen allargar la temporada oficial de vigilància perquè cada vegada hi ha més banyistes fora dels mesos i dels horaris amb servei de salvament.
4: I la Guàrdia Civil desarticula una xarxa de ciberestafes que va defraudar més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària.
7: L'operació ha acabat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies de l'Estat. En una primera fase es va desmantellar el centre de trucades des d'on s'enviaven els missatges fraudulents, amb escorcolls a Badalona i Terrassa, a més de Madrid i Cartagena. En una segona fase els agents van actuar a Barcelona, Girona i Tarragona, entre d'altres províncies, i van completar la desarticulació del sistema de blanqueig de capitals. Totes les víctimes són de l'Aragó.
4: De moment, això és tot. Més notícies d'aquí una hora.
0: De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
8: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
9: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
10: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
11: Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales.
12: Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
13: Jornada de entrenamientos libres, los pilotos dando lo mejor de sí mismos sobre el asfalto. Es el turno de Fernando, que está llegando a la recta final y se pasa de frenada en la última curva. ¡Increíble! Menudo enfado del profesor de autoescuela, que da por finalizada abruptamente la clase de Fernando. Y adelante el turno de Paula.
14: Nada resulta...
15: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i

Hola, què tal? Molt bon migdia, com estem? Comencem nova edició d'aquest migdia central d'aquesta nova temporada. Recordin, doncs, que enguany tenim aquestes novetats i és que aquest migdia central doncs es pot escoltar per dues emissores, pel 95.8 de la FM i també pel 88.1. Aquesta nova temporada, doncs, aquest programa es podrà escoltar per aquestes dues emissores. Avui és dimarts, per tant, el primer dimarts d'aquesta nova temporada. Els explico què és el que hem preparat per avui, aquest migdia central. Primer de tot, com farem al llarg de tota la temporada, el que farem al començar aquest programa és un petit repàs a l'actualitat amb quatre titulars, el més destacat d'aquesta jornada, en aquest cas, la d'aquest dimarts 15 de setembre. Com els vam explicar i el que anirem fent al llarg de tota la temporada és anar alternant doncs, seccions, entrevistes, però també amb música, perquè volem que la música enguany tingui un paper molt important en aquest migdia central. Avui doncs, tindrem música, però també entrevistes. Avui els volem parlar d'un lloc web, un lloc web app que es diu Lliga.cat. I és tan senzill com és això, és una aplicació per trobar persones, per trobar amics, per fer coneixences, però el gran reclam d'aquest Lliga.cat és que tot això es fa en la nostra llengua, es fa en català. Avui, doncs, portarem en aquest migdia central aquests dos joves que han creat aquest migdia, aquest Lliga.cat, en aquest migdia central d'avui, i que doncs ho estan, doncs tenen molts seguidors, cada dia en tenen més, i avui els hi demanarem doncs el perquè d'aquest Lliga.cat, com va, com funciona, ja veuran, són molt i molt joves. Nosaltres en aquest migdia central els volem parlar d'un acte que tindrà lloc aquest cap de setmana, un acte que organitza la CNT de Manresa, un acte a homenatge a Columna i Terra Llibertat, aquestes columnes que van haver-hi, que van ser tan importants.

que farem, com hem anat fet les darreres temporades, això sí, en un format molt més reduït. Els parlarem de les efemèrides més importants, dels fets històrics que vam pensar tal dia com avui, en aquest cas, un 15 de setembre. I com els dèiem, tot això acompanyats de música. Abans d'entrar en matèria, doncs, el que toca és fer un petit repàs a l'actualitat de la jornada.

0: La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat els boscos molt secs i han endarrerit l'aparició de bolets. Segons els experts, al Pirineu ja se n'han trobat en algunes zones concretes, però encara de manera molt puntual i sense produccions importants. Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que té seu a Solsona, apunten que el bosc necessita recuperar-se i hidratar-se abans que es pugui parlar d'una bona temporada. De fet, expliquen que en els últims anys la campanya boletaire tendeix a començar aproximadament cada any un mes més tard. El que passa a la comarca del Berguedà, una de les comarques boletaires per excel·lència. De moment els bolets apareixen de manera puntual, però des de la penya boletaire de Berga es mostren optimistes de si finalment baixen les temperatures i arriben els ruixats, doncs serà més fàcil que arribin els bolets. De moment, però, aquests bolets arriben, però molt tímidament.
1: Bé, com ja sabeu, la campanya del bolet també és un tema de climatologia, i de latitud i d'alçada. Per tant, ara estem a principis de setembre i hauria de començar a sortir algun bolet, que algun surt puntualment, en van sortint alguns se'n veuen per les xarxes, altres socis de la penya ens els ensenyen, però de moment allò bolet no n'hi ha, de moment bolet no n'hi ha, estem esperançats que en sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema, tot i que aquí a les zones altes del Berguedà i d'altres comarques prepirinenques, veïnes del Berguedà i tot el que és el Pirineu, sí que ha anat fent ruixats, que aquests ruixats són molt bons, però ha fet molta calor, i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona, i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que en sortiran.
0: I mentre el bosc espera la pluja, el mercat del bolet de Cal Rosal ja comença la temporada, que s'allargarà fins a principis de novembre. Per tant, si volen comprar bolet, ja ho saben, poden apropar-se fins al mercat de Cal Rosal. La Guàrdia Urbana de Manresa reforça la seva plantilla amb incorporació de 5 nous agents. Les noves incorporacions han estat rebudes la setmana passada per l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, pel regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa, Antoni Josep Valentí, i la regidora de Recursos Humans, Montserrat Clotet, i el cap del cos policial. Amb aquestes incorporacions, el cos policial manresà amplia els seus efectius i reforça la seva capacitat de servei i presència al carrer. I Sant Vicenç de Castellet ha estrenat aquest dilluns un nou servei de bus urbà amb una línia circular que connecta diferents punts al municipi. El servei funcionarà de dilluns a divendres en dies feiners. La ciutat de Manresa tornarà a ser escenari aquest diumenge d'una imatge poc habitual. Un centenar de cabres en transhumància travessaran la ciutat en el marc d'un projecte que reivindica el valor del món pastorívol i la preservació dels camins ramaders. I la capital del Bages es prepara per un nou cap de setmana firal. Els dies 26 i 27 de setembre, la ciutat acollirà conjuntament la Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre, que enguany estrena nova ubicació, i tot es farà a la zona universitària de Manresa. Ens anem a parlar de meteorologia, ens anem a saber què és el que ens espera per aquesta jornada de dimarts. Ja ho saben, tornem a tenir una setmana molt calorosa, sense gaires novetats meteorològiques, i és que avui el sol, tal com va fer ahir dilluns, tindrem sol durant tot el matí i durant tota la tarda. Hores d'ara, en aquest moment passen 8 minuts de les 12 del migdia i a Manresa tenim 29 graus de temperatura. De fet, el superem. Per tant, una nova jornada de molta calor, per vist el temps que estem ja. Estem a 15 de setembre. Avui, això sí, continua havent-hi aquesta inversió tèrmica, és a dir, temperatures fresquetes al dematí. Avui la mínima, per exemple, a la ciutat de Manresa,

Les ha estat de 13 graus, 14 de mínima a Solsona, també Igualada i a Vic. La mínima a la ciutat de Berga ha estat més alta, han estat 17 graus de temperatura. Això sí, les protagonistes continuen sent aquestes altes temperatures i és que avui arribarem a molts punts a la Catalunya central als 36 graus de temperatura.

I com els hem anat explicant, i com que volem que la música tingui un paper important en aquest programa, ara doncs els deixem amb aquesta cançó, amb aquest El Mundo de Efecto Mariposa.

0: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
1: Migdia Central, Eli Pagan.
2: Doncs avui coneixem un projecte que neix des de Manresa i que busca una nova manera de connectar persones. Dos joves de 20 i 18 anys... Ja ho tallaré jo. Dos joves de 20 i 18 anys han creat Lliga.cat, una plataforma de cites pensades específicament per al públic català i amb el català com a llengua principal. Avui hem convidat els seus fundadors, són el Martí Vila i el Teo García, que saben d'on surt aquesta idea, evidentment, com funciona i què volen aconseguir. Martí, Teo, què tal? Molt bon dia, com esteu?
3: Bon dia.
2: Gràcies als dos per ser aquí. La pregunta primera és ben senzilla. D'on surt la idea de crear aquesta Lliga.cat? Qui dels dos? Teniu el micro obert, podeu anar parlant. Qui comença? Bé, doncs vinga, va, Martí.
3: Fa temps que ens passa pel cap i realment no ens hi havíem parat a executar-ho, però fa temps que ho tenim en ment perquè el nostre entorn i l'experiència personal que hem anat coneixent, hem detectat que falta una aplicació com aquesta, que és un forat que no està omplert, i això, que creiem que pot ser molt útil i que pot funcionar a llarg termini.
2: Clar, això vol dir que vosaltres, per exemple, Teo, les aplicacions que hi ha... Clar, penseu que jo sóc bastant més gran que vosaltres, per tant, aquestes aplicacions em queden molt llunyanes. Què té aquesta Lliga.cat, no? Que heu creat del que hi ha al mercat? Perquè jo tampoc no ho sabria. N'hi ha moltes, suposo que sí.
3: Sí.
2: Unes quantes, no?
3: Centenars.
2: Centenars, mare meva. Què diferencia, doncs, el Lliga.cat de tot el que hi ha al mercat?
4: Clar, nosaltres, a veure, el factor diferenciatiu més gran és que és un filtre directe per conèixer només gent amb qui ja coneixes tot, amb qui ja comparteixes tota la cultura, una història d'un país. Si et poses en altres aplicacions molt més grans, clar, estan fetes la majoria des dels Estats Units, són grans multinacionals que tracten igual els usuaris que venen de Catalunya que els que venen de Bangladesh. L'experiència és exactament la mateixa i tu allà dins sí que pots filtrar per distància, però clar, avui en dia també amb el retrocés del català cada cop és més difícil, doncs, trobar algú que realment el parli o encara que la gent visqui realment a Catalunya, és complicat trobar gent que estiguin més arrelats a la cultura. Llavors, la nostra proposta intenta omplir aquest forat, o sigui, fer que les persones que estan més connectades amb el país puguin relacionar-se entre elles i estalviar-se aquest filtratge que es pot arribar a fer molt pesat quan utilitzes altres aplicacions i trobes molts perfils que no t'acaben interessant.
2: Com ho feu, això? Perquè, clar, com ho sabeu que la persona que entra, dius, doncs, és català, parla el català, és a dir, el primer, quan tens el Lliga.cat i t'hi vols inscriure,
3: sí.
2: Què és el que es troba primer l'usuari?
3: Bueno, o sigui, nosaltres partim de que tu quan viatges a un altre país, a l'altre punt del món, per exemple, i et trobes una família de catalans que et passen pel costat, ja et fa gràcia o ja hi confiaries d'entrada. I, o sigui, ja partim de que tothom qui està allà dins ja té una petita connexió. No té milions d'usuaris, ni els tindrà mai, però tothom d'allà ja té una petita connexió. Llavors és molt més fàcil que tothom s'entengui i que ja hi entri gent que comparteixi aquests valors. I llavors nosaltres hem incorporat un petit examen de nivell B2, concretament.
2: Nivell B2,
3: sí.
2: Val?
3: Són unes proves ridícules, molt fàcils, que al final no són ni molt menys per avaluar res, però és simplement un petit filtre que es troba la gent.
2: És un petit examen,
3: sí,
2: per saber,
3: sí.
2: Doncs...
3: Però és més una cosa simbòlica que no una altra cosa, eh?
2: Uh-huh. Clar, sou molt joves, com dèieu, teniu 20 i 18 anys, tu Teo estudies, tu Martí treballes, fa temps que us coneixeu, entenc, vosaltres dos?
3: Sí.
2: Sou amics...
4: Sí, fa uns quants anys.
2: Fa uns quants anys. I clar, però com decidiu, perquè hi ha aquest buit en aquests, no?, en aquestes plataformes, en aquest cas per fomentar també, no?, amb l'objectiu de fomentar la cultura i la llengua catalana, però clar, quins perfils teniu per poder crear una plataforma d'aquestes característiques? Perquè jo a hores d'ara no en sabria, per exemple, eh?
4: Clar, a veure, jo el que estudio és matemàtiques, llavors la meva, bueno, diguem-ne la meva feina, però el que acabo fent tot el dia és, doncs, aplicar, passar de pensaments concrets a coses molt abstractes, generalitzar-ho i... Bueno, al final les matemàtiques són una eina que no cal que ho apliquis a números, sinó que et serveix per tot. I en aquest cas, doncs, m'ha anat molt bé per, bueno, a l'hora de gestionar el projecte, sobretot. I en Martí, ell ha estudiat programació de màquines amb control numèric i tot això, per tant, ell ja estava molt més familiaritzat.
3: Sí, però en general en sabem molt poc de tot. Tenim la capacitat d'aprendre petites coses i pues, entre, aquesta és una aplicació d'entre altres 4 o 5 que hem estat creant últimament.
2: Mare meva.
3: Hem creat uns programes per ordinador, bueno, tenim molts projectes engegats i aquesta ara últimament ha agafat més ressò, però tenim diverses coses.
2: Llavors, l'objectiu, a banda del que dèiem, que és el català, no?, que la gent també es pugui relacionar amb la seva llengua, per trobar amistats, per parlar amb la gent, per trobar parella, què s'hi pot fer amb el Lliga.cat?
4: A veure, un cop entres a l'aplicació, et van sortint perfils, els pots filtrar per gènere, per si busques homes, dones o persones no binàries, el que t'interessi, també per distància, i hem afegit una cosa que ens sembla que és pionera, que és un filtre per comarques, que això et permet, per exemple, dir jo vull conèixer, doncs, una noia de, no ho sé, de Lleida, només perquè m'agrada l'accent que té la gent d'allà, per exemple, o un altre pot decidir conèixer algú del Maresme perquè així podran quedar i anar a la platja, un altre pot decidir algú dels Pirineus perquè li agrada fer excursions o perquè vol anar a viure allà. Encara que tu no estiguis allà, en una altra aplicació tu pots dir, vull gent que estiguin a menys de 50 quilòmetres. Però clar, potser, exacte, això que deia ara, potser tu ets de, jo què sé, de Begur i t'interessa algú de Valls, de, no sé, d'on sigui. I nosaltres amb aquests filtres doncs permetem crear aquestes connexions que amb la gent que coneixem el territori, o sigui, la gent d'aquí, ens pot interessar, jo crec.
2: Però és a dir, per tot, és a dir, si algú vol trobar, com deia això, algú per anar a passejar pel Pirineu.
4: Sí, sí, exacte.
3: Sí, i en un futur la idea és que hi haguin petits grups, per exemple, grup de castellers, o més generals també, com Lliga aquesta festa major de tal poble, o queda per fer de l'excursió a no sé on. Bueno, petits grups temàtics que també poden ser divertits.
2: És a dir, com li diem, aplicació web, què és? És a dir, com ho definim? Clar. I n'hem parlat i ja funciona, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
4: O sigui, de moment és una aplicació web, que se'n diu. És a dir, té totes les funcionalitats que tindria una aplicació, però s'hi accedeix a través del web. Tu escrius lliga.cat al navegador i automàticament ja hi entres. Des del telèfon hi ha unes opcions i hem incorporat un petit tutorial per afegir aquest web a la pantalla d'inici. Però estem treballant en una aplicació que estigui disponible al Play Store i l'App Store per baixar-la directament, que sigui molt més, el procés així serà molt més senzill, tot i que el web el mantindrem funcionant perquè també es pugui utilitzar des de l'ordinador o des d'una tauleta, des d'altres dispositius.
2: Funciona, és a dir, està ja operatiu. Sí. Des de quan? Fa poquet?
4: Des del divendres.
3: Sí, divendres.
2: Des de divendres?
3: Des d'aquest divendres, sí.
2: Carai, sí que això
3: és... I no té res a veure la versió de fa dos dies amb la d'avui, eh? No parem d'actualitzar coses. Ara tenim un nou soci americà que ens està ajudant amb tota la part de crear contingut i de més. I sí, sí. La idea és anar creixent. Avui hem tingut centenars de nous usuaris, també gràcies als vídeos i a les notícies. I de fet hem tingut molts problemes perquè se'ns han empatat tots els servidors de tanta gent que ha entrat.
2: En sèrio?
3: Hem hagut d'ampliar la capacitat, bueno, molts merders.
2: Déu-n'hi-do. Home, llavors, clar, jo diria, clar, pels problemes que heu tingut, els heu pogut solucionar, però suposo que molt contents si dèieu que divendres, no?, ho heu posat en marxa i ja teniu tot, tots aquests centenars de persones que volen entrar. És a dir, l'objectiu que teníeu de que, no?, que faltava un buit en aquest espai en català és complet, segur, eh?
4: Exacte. Sí. Fins ara, clar, el problema més gros que teníem era que ens faltaven usuaris. Perquè al final, una aplicació de cites, per molt bé que estigui la interfície, per moltes funcions que tingui el chat o molt ràpida que es carregui, no serveix de res si no hi ha persones amb qui començar a parlar i començar a trobar. Llavors, ara en canvi aquest problema ja s'està solucionant perquè estem veient un munt de nous usuaris, sobretot això, cada dia, els últims dies s'ha multiplicat cada dia per 10 els usuaris que guanyem. O sigui que estem molt contents.
2: Quan fas match, que no, que seria la paraula, no, que suposo,
3: coincidència.
2: Coincidència. I els acostumats als likes que fem tots, no?
4: Els hi hem dit m'agrades.
2: Els m'agrades, és a dir, també teniu les vostres paraules, eh?
4: Exacte.
3: Sí, és important també portar-ho cap a casa.
4: Hem intentat això, portar-ho cap a casa i afegir uns quants tocs així molt locals, per exemple, des del chat, ja ha incorporat el jo mai mai per poder jugar amb l'altra persona, perquè moltes vegades passa que, clar, has vist quatre fotos d'una persona, vols parlar-hi, t'interessa, però no saps realment què dir-li. Hi ha unes petites informacions allà, però pot costar. I així és una manera de trencar el gel. I et va fent preguntes i tu decideixes, cadascú té un botó per apretar si veu o si no veu. I hem afegit molts petits tocs així d'humor o de cultura catalana ben incorporats al centre de l'aplicació.
2: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. Ja veig que deu, no, que no serà la primera ni l'última, no, pel que deies d'aplicacions, no, si teniu, si aneu treballant amb d'altres, ja ho saben, no és tan senzill com lliga.cat,
4: Exacte.
2: I ja està. Doncs, Martí i Teo, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Que us vagi bé, molta sort i fins la propera.
3: Moltes gràcies.
2: Adéu.
4: Adéu.
5: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Ipujagán o compra online en ipujagán.com.
2: Falten 6 minuts per arribar a 2:15 del migdia. En aquest migdia central nosaltres continuem amb música, en aquest cas amb la veu de Paulina Rubió i aquesta peça de l'any 2009 que es titula Causa y Efecto.

0: La ciutat de Manresa retrà aquest dissabte homenatge a la columna Terra i Llibertat, una de les unitats llibertàries més destacades de la Guerra Civil i vinculada també a la Catalunya Central. L'acte d'aquest dissabte està organitzat per la CNT de Manresa. Avui nosaltres en volem parlar i per això en aquest migdia central hem convidat el Miquel Gómez. El Miquel és historiador i també és membre de la CNT, que és un... en aquest cas, l'organitzador d'aquest acte d'aquest dissabte a la capital del Bages. Primer de tot el saludem. Miquel, què tal? Com estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Gràcies
1: per convidar-me.
0: I gràcies també, doncs, Miquel, per acceptar la invitació. Miquel, una mica, com sorgeix la idea d'organitzar aquest acte? Per què doncs, ara doncs, la CNT heu decidit organitzar aquest acte que tindrà lloc aquest dissabte a la capital del Bages? Com ha anat això?
1: Molt bé, bueno, habitualment la CNT fa alguns actes d'homenatge a alguna de les columnes més conegudes. La típica pues, seria la columna d'Urruti, la columna Escaso, són les dues més conegudes, que són les que van anar des de Barcelona a l'Aragó. Una va anar a Saragossa, l'altra a Osca. Aquestes dues són les més famoses, les més conegudes, i són pràcticament les úniques que han rebut homenatges, no? Més enllà d'algun batalló al País Basc, a Astúries, a Madrid, coses així molt, molt determinades. I en algun cas s'ha fet algun homenatge local, de caràcter local, a alguna unitat de milicians que hagi sortit d'algun poble o d'alguna ciutat. Per exemple, a Granollers es va fer a la columna Vallès Oriental, que era també de la CNT. En el nostre cas, aquesta iniciativa sorgeix del reconeixement de que aquesta columna va ser la més important, la més nombrosa de que va sortir de la Catalunya Central, no només de Manresa, sinó de tot l'Alt Llobregat fins a Berguedà, inclòs. I tota aquesta gent va anar... Bueno, va viure bastants esdeveniments que, si vol, ja entrarem, però vamos, que la seva etapa miliciana i militar, després, al ser militaritzats, va ser tan complicada que després van ser tractats com criminals, van acabar a l'exili, van acabar molts a les presons, i, en fi, com tots els republicans. I després, durant la democràcia, mai han rebut cap reconeixement. No se'ls ha fet cap acte d'homenatge més enllà de ser englobats entre els republicans, sense triar gaire de la... sense atinar gaire.
0: Perquè, Miquel, per la gent que no ho sàpiga, aquestes columnes, què eren? Quina era la seva funció? Quin era el seu objectiu?
1: Bueno, quan hi ha el cop d'estat del 17-18 de juliol de 1936, s'aixeca l'exèrcit amb la idea d'ocupar el govern, no? d'enderrocar el govern. Mm. La república... en veure que ja, bueno, que l'exèrcit o que la majoria de l'exèrcit a tot arreu ja havia aixecat en armes contra la legalitat, el que fa és fer crida a les organitzacions obreres per defensar la legalitat, per defensar el govern. Això, bueno, acaba derivant en una revolució directament, no? Perquè en aquella època, armar les organitzacions obreres significava això. I llavors les pròpies organitzacions obreres són les que s'encarreguen de la conquesta o la reconquesta militar d'aquelles places, d'aquelles ciutats que estan sota el control dels aixecats, no? Dels rebels, dels militars. En aquest cas, Saragossa és un lloc que cau el 20 de juliol, i des de Barcelona s'intenta enviar milícies per a reconquerir-lo. Són milícies organitzades per la CNT, la UGT i el Partit Socialista Unificat i diverses organitzacions més, com Esquerra Republicana o el POUM, però legalitzades, per dir-ho així, per la Generalitat. O que la Generalitat de Catalunya entenia que això era legítim i que era l'exèrcit del poble, això. Per tant, aquestes milícies són això, concretament. Són la part militar del poble. És el que podia organitzar el poble per contrarrestar la força militar que tenien els que s'acabaven de sublevar contra la República.
0: I en aquest cas, la Terra i Llibertat era la columna de la Catalunya Central, llavors, Miquel?
1: Sí, la Catalunya Central al principi envia el batalló que hi havia a Manresa, lo envien de seguida cap al front, eren uns 300 militars. També surten petites unitats de 20, de 30 voluntaris, que aquests s'uneixen a diferents unitats, columnes més grans, i bueno, algunes són de la CNT, altres d'Estat Català, altres del POM. Aquests del POM i d'Estat Català van a Mallorca també, i no és fins a primers de setembre quan s'agrupa un nombre important de milicians, que ja no són aquests 20, 30, sinó hi ha una unitat gran com la de la Terra Llibertat, que és aquesta, la que està organitzada per la CNT i sobretot ve d'aquestes valls miners que tenim aquí al voltant i també de Manresa.
0: I Miquel, què heu preparat? Què és el que heu preparat per aquest dissabte? Què és el que hi haurà en aquest acte? Com anirà tot plegat?
1: Bueno, pues és un acte que primer hem de posar en context a tothom, perquè no crec que tothom sàpiga ben bé que era la columna, així que farem uns parlaments de 10, 15, 20 minuts de tres historiadors per contextualitzar la columna, no? Per que la gent entengui què estem fent. En aquest cas, parlarà primer el Pep Cara, que és de Berga, un company de la CGT, i ell ens posarà en context la pròpia guerra i la revolució, no? El que hi ha al voltant, per què passa això. Després participarà l'historiador Gonzalo Berger, que ell ha fet un treball excepcional sobre les milícies antifeixistes de Catalunya, que el seu treball consisteix en agafar les fitxes de tothom i saber qui és qui, pràcticament, i han aconseguit, és un treball del Memorial Democràtic, pues, aquest historiador i el seu equip han aconseguit 37.000 fitxes de milicians. Així que és un treball que ens intentarà explicar què han fet i què eren les milícies i tot això. A continuació ja participo jo, que presento un llibre que s'ha fet sobre la columna, que he estat fent en aquests anys. Ja concretament és la història de la pròpia columna i de la brigada mixta 153, que és la continuació d'aquesta columna, un cop que la militaritzen. I ja participa dintre de l'exèrcit popular de la República. Després ja farem una petita introducció a lo que és la milícia de la cultura, o les milícies de cultura, que era una fórmula per alfabetitzar els milicians, que en molts casos no tenien més que estudis bàsics, i alguns eren totalment analfabets i no sabien llegir ni escriure. Així que aquestes milícies s'encarregaven d'ensenyar-los a la cultura bàsica i llegar també a fer fins i tot poesia i literatura i de tot. També tinc aquesta companya Esther, Alquézar, tindrà un puesto, una paradeta amb parafernalia de l'època, que serà com una mena de ullada al passat. Mm-hmm. I després un grup de companys faran una teatralització còmica d'una escena que hem triat de lo que va fer la columna que està un cop que estava a Madrid, perquè aquesta columna la van enviar a Madrid. I bueno, pues ja per acabar, pues farem una un pica-pica, un aperitiu i farem un brindis de honor a aquesta gent. En cas que vingui prou gent de les famílies, també hem pensat de fer un micro obert i de donar-los la paraula, a veure què sabien dels seus familiars. En alguns casos sí que en saben bastanta cosa i en alguns casos sabem que pues bastant desconegut, no? Que no sabien que havien anat al front, però no poc més, perquè la gent que va viure la guerra pues no parlava gaire.
0: No, o sea, no gaire.
1: És un tràngol molt amarg que no volien compartir amb els seus fills o els nets.
0: Miquel, l'acte és obert a tothom?
1: Sí, és per tothom que tingui interès en aquestes coses de memòria històrica i bueno, en especial jo vull convidar a tota la gent que tingués algun familiar que anés a les milícies o no importa que sigui aquesta o una altra, eh? O sea, no és un acte tancat aquest. Podria ser un homenatge per totes les milícies antifeixistes de la ciutat. Mm-hmm. Així que és un acte obert i convidem a tota la ciutadania, a més que si voleu aprendre o veure, en aquest cas, pues, conèixer el tema de les milícies antifeixistes, pues, precisament és el millor moment.
0: Doncs aquest acte és aquest dissabte a les 11 del matí a l'Auditori de la Plana de l'OM de Manresa. Avui li agraïm doncs, amb el Miquel Gómez, com hem explicat, ell és historiador i també és membre de la CNT, que ens hagi volgut acompanyar avui en aquest migdia central. Miquel, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

Tots els dimarts en aquest migdia central farem efemèrides, 10 minuts, per destacar els fets històrics més importants que han passat al llarg de la història. Avui repassem els fets històrics i comencem per una efemèride que passava a casa nostra, Catalunya. Estem escoltant el cant de la senyera de la, amb les veus de l'Orfeó Manresà, de l'Orfeó Català, perdó. Doncs perquè hem triat aquesta efemèride de casa nostra de Catalunya, perquè un 15 de setembre del 1891 a la ciutat de Barcelona, Lluís Millet, Amadeu Vives i Aureli Campmany creen l'Orfeó Català. En el seu desenvolupament va arribar a ser un referent cultural fonamental en el panorama musical català del segle XX, pel foment de la música catalana, així com també per fer conèixer les grans obres del repertori coral universal. Com a entitat va posar les bases per instaurar un moviment musical català a través de la creació de la Revista Musical Catalana, la Festa de la Música Catalana i la construcció d'un auditori propi, el Palau de la Música Catalana, del 1908.

I deixem aquesta efemèride de Barcelona del 1891 i ens anem ara una mica més endarrere. Ens anem a l'any 1830. Els que ja ens coneixen ja saben que el que fem amb les efemèrides és que busquem músiques que ens puguin aportar i que ens puguin ajudar a entendre l'efemèride de la qual parlem. Ara ens anem al 1830. Ens anem al Regne Unit. Aquesta cançó es diu Midnight Train, perquè precisament el que els volem parlar és d'una efemèride de la línia de tren. 1830, tal dia com avui, un 15 de setembre, es va inaugurar la primera línia de ferrocarril del món que unia dues ciutats, les de Manchester i Liverpool. La companyia explotadora d'aquesta línia era L&M Railway. Va organitzar un concurs de locomotores. La guanyadora va ser Rocket, construïda per l'enginyer George Stephenson. Estava equipada amb una caldera tubular amb cambra de foc que donava un rendiment constant gràcies a una major superfície de calefacció i podia assolir una velocitat mitjana de 27 km per hora amb una punta màxima de 46 km per hora. Aquesta línia encara presta servei en l'actualitat.

I ara amb una efemèride que ha colpit la història de la humanitat. Ens en anem a l'any 1935. Ens en anem a Nuremberg, Alemanya. Hem triat aquesta sintonia, aquesta banda sonora d'aquesta pel·lícula de la llista de Schindlers. El 1935, 15 de setembre, tal dia com avui, el règim nazi aprova les lleis de Nuremberg dirigides contra la població jueva. Van ser un conjunt de lleis antisemites promogudes pel règim nazi de l'Alemanya nazi. Van ser un punt d'inflexió crucial en la persecució dels jueus a Alemanya que va culminar en l'Holocaust. El nazisme, amb la seva ideologia supremacista blanca i antisemita, va crear un clima de terror i discriminació que va desembocar en aquestes lleis de Nuremberg creades el 1935. Per tant, hi va haver un ràpid creixement en la legislació alemanya dirigida als jueus, però l'existència de molts alemanys laics i ateus d'origen jueu i l'adhesió dels nazis a definicions racials van crear la necessitat d'un mètode legal clar per definir qui era jueu.

Deixem Alemanya i ens anem a la ciutat de Venècia. Ens anem a un naixement perquè un 15 de setembre de l'any 1254, tal dia com avui, naixia a Venècia Marco Polo, explorador i mercader, el més famós dels viatgers de la Ruta de la Seda. Naixia tal dia com avui a Venècia, la República de Venècia, moria també a Venècia un 8 de gener del 1324, a l'edat de 69 anys.

0: I ens anem, avancem una mica, bastant. Ens anem al 1890, no sé si vostès són àvids lectors, però segurament molts de nosaltres vam aprendre el gust de la lectura amb aquesta persona, amb ella. És la banda sonora de l'Orient Express, perquè de qui volem parlar ara mateix és de l'escriptora Agatha Christie, que naixia tal dia com avui, un 15 de setembre del 1890. Aquesta sovint anomenada reina del crim, que també va escriure novel·les amb el pseudònim de Mary Westmacott. Agatha Christie és l'escriptora de novel·la detectivesca més coneguda del món i l'autora més venuda de qualsevol gènere, a excepció de William Shakespeare. Dels seus llibres se n'han venut al voltant de 2 milions d'exemplars en anglès i 1 milió més en traduccions a unes 300 llengües. Doncs bé, Agatha Christie naixia un 15 de setembre de l'any 1890. Moria un 12 de gener del 1975. Tenia 85 anys.
1: ¿Cómo no me había dado cuenta?

0: pensar. O salgo de aquí, o monto una carnicería que no os vais a olvidar en vuestra puta vida.
1: Tú, en el escenario un ángel, y en la cama un demonio. Pero para las cosas de la vida, un cagón. Lo sabía.
2: Aquesta veu, l'han coneguda, segurament és la de l'actriu Carmen Maura. Maria del Carmen García Maura, que naixia tal dia com avui, un 15 de setembre de l'any 1945, avui Carmen Maura fa 81 anys. Actriu espanyola de cinema, premiada i reconeguda dins i fora de l'estat espanyol, Carmen Maura és una actriu versàtil que interpreta tota mena de papers. En Pedro Almodóvar va ser una de les seves actrius fetitxes i li va oferir molts papers, entre ells, per exemple, Pepi, Lucy Bomb i altres xiques del montón o mujeres al borde d'un ataque de nervios. Doncs bé, avui Carmen Maura, que en fa 81. I un altre actor que fa anys, en aquest cas, actor, director i de cinema americà. Ens anem a San Saba, a Texas, i és que avui fa anys l'actor de cinema americà Tommy Lee Jones. Doncs avui Tommy Lee Jones, aquest actor nascut un 15 de setembre del 1946 a Texas, avui fa 80 anys. Hem triat aquesta cançó del Men in Black del

Units. Més persones que van néixer tal dia com avui, el director de cinema i guionista americà i guanyador de 3 Oscars, Oliver Stone, o fins i tot el 1984, tal dia com avui naixia el príncep Enric de Gal·les, conegut com Harry, fill petit de la princesa Carles de Gal·les.

0: I acabarem amb una altra persona que fa anys, suposo que coneixen aquesta sí. veu.
1: Tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, incluso cuando recibís algún WhatsApp, algo con errores gramaticales del tipo que sea.
0: És la veu de Letizia Ortiz Roca Solana, reina consort d'Espanya, que naixia tal dia com avui, un 15 de setembre, Oviedo, Espanya. Avui, la reina consort d'Espanya que fa 54 anys.
1: No reís, pero pensáis lo mismo que yo. No soy la única que tiene esa pedrada. Y por eso me gusta...
0: Doncs avui és el seu aniversari. I nosaltres, que ja acabem aquest migdia central d'avui, tornarem demà, com sempre, a les 12 del migdia, amb més entrevistes, amb més música. Demà retrobarem en aquest espai a les nostres companyes del cor, repassarem què és el que ha passat aquest estiu, les notícies més destacades del cor, i els deixem ara amb la veu de Pablo Alborán i aquest Tanto. Fins demà, adéu-siau!

0: Ràdio Manresa. Ja hi torna a haver tot el cartró per terra i el contenidor de paper encara no és ple.
1: Plega sempre les caixes de cartró i diposita-les dins els contenidors. Així evitem que es desbordin i en facilitem la recollida.
0: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecoembes.
2: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
0: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de pinxos i tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de pinxos i tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concurs de pinxos i tapes 2026.com. Avinyó està de festa major. Del 18 al 22 de setembre, 5 dies de festa per tothom. Divendres, correfoc pels carrers de la vila. Dissabte, concurs de paelles, baixada d'andròmines i nit de ball amb els Catarres i banda neon. Diumenge, cercavila de gegants i a la tarda, orquestra Montgrins. Festa major d'Avinyó. Vine a viure-la. Ràdio Manresa.

0: I avui, en aquest Protagonistes, ens hem desplaçat fins al pavelló del nou Congost de Manresa. Volem parlar amb el Biel Colomines, el director esportiu del bàsquet Manresa, de l'enguany Quinzenàs a Manresa. El Biel va arribar l'estiu passat aquí, a la capital del Bages, com a nou director esportiu, provinent del Sacramento Kings, i avui doncs volem parlar amb ell, volem conèixer com és i qui és el director esportiu del bàsquet Manresa, de l'actual Quinzenàs Manresa. El saludem, Biel, què tal, com estàs? Benvingut.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Gràcies per acceptar la nostra invitació de ser avui aquí. La idea és conèixer qui hi ha darrere, la persona que hi ha al darrere, no?, del director esportiu del bàsquet Manresa, però també doncs parlar de la temporada passada, evidentment d'aquesta

0: Bueno, començo els 7 o els 8 anys, tampoc molt aviat. Abans potser havia practicat algun altre esport, tennis o alguna cosa així. Però sí, de ben petit igualment. Al final el meu germà ja jugava a bàsquet des que jo era molt petit, jo el seguia amb els meus pares, anàvem a veure, i jo crec que arrel d'això és on apareix una mica la passió i l'amor per aquest esport.
1: De pavelló en pavelló, eh?
0: Sí, de pista en pista, en mitges parts, anar tirant quan hi havia forats,
1: Així.
0: no? Així, jo crec que com la gran majoria de nens aquí a Catalunya, d'aquesta cultura que hi ha de bàsquet, no? De molts pavellons, de seguir molts partits, de seguir els teus germans, segur. I així és una mica com també va començar el meu camí amb el bàsquet.
1: Clar, i si llavors en aquella època amb el Biel li haguessin demanat què vol ser de gran?
0: Segur que hagués dit jugador professional de l'NBA o el que sigui, no? Com qualsevol nen amb il·lusió. Sí, segur que era alguna cosa així. Sí.
1: Perquè no sé si t'haguessis imaginat que realment, doncs, llavors, aquella època que anava seguint el teu germà, com deies, i com tu ja jugaves, que arribaries, doncs, en aquest cas ja en parlarem, no?, cap als Estats Units i que et dedicaries, doncs, a això, a buscar jugadors.
0: No, segur que no. Segur que en aquell moment, amb 7 o 8 anys, només pensava en jugar, passar-m'ho bé, en tenir els meus somnis, però evidentment no hauria ni ser conscient de les possibilitats ni laborals ni del que podria ser aquest tipus de feina que he acabat fent.
1: Ah, i l'escola, què tal? Nen estudiós?
0: No, més que estudiós, tampoc no era gandul, per dir-ho així. No vaig tenir mai dificultats, ni molt menys, però tampoc crec que em definiria per ser el noi més estudiós ni que hi dedicava més hores. Simplement crec que amb aquestes coses tenia certa facilitat per anar-ho traient i crec que això també era una gran sort per a mi.
1: I el tema del bàsquet, fins a quina edat jugues?
0: Jo vaig jugar fins als 23 anys al meu poble, a Sant Celoni, vull dir, més per passar-m'ho bé, i una mica quan ja començo a veure que en el món laboral relacionat amb el bàsquet se'm poden obrir oportunitats, és quan decideixo dir, bueno, ja veig clar que per aquesta via no arribaré al bàsquet, però se me n'obren d'altres que sí, i vaig tenir molt clar pel que volia apostar i de quina manera volia fer-ho, i als 23 anys ja ho vaig deixar.
1: Què estudies, Biel?
0: Jo vaig estudiar Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Sí.
1: Jo suposo que llavors també tenies clar què volies fer, no?
0: Bueno, més o menys. Jo crec que personalment aquest grau és un grau que, bueno, hi comences una mica pensant en totes les possibilitats que et dona, no? És una carrera que et dona diferents camins per poder tocar. L'únic que, bueno, potser començava molt pensant en que volia ser preparador físic, però també tampoc tenint-ho massa clar, però bueno, era una mica el món de l'esport que sempre m'havia agradat, evidentment relacionat amb el bàsquet, i al ser una carrera això, tan àmplia i tan diversa, doncs pensava, mira, fica-t'hi, creus que és una cosa que t'agrada, i a partir d'aquí ja aniràs definint, no? Potser sí que més centrat en el tema de la preparació física, però una mica amb la voluntat de descobrir. Però bueno, el que em vaig trobar és que això, al ser una carrera tan variada, tampoc acabes concretant massa en res. I va, un parell dels 2 primers anys que, bueno, ho anava fent, m'agradava, més coses més que altres, però tampoc acabava de trobar què era el que em motivava per dir, això vull que sigui la meva feina en el futur, no? I a tercer vaig tenir la gran sort de conèixer el Martí Artigas, que és l'escout internacional dels Orlando Magic, un molt bon amic meu, i és amb qui vaig descobrir el que era el món de l'scouting, el que era la possibilitat de tenir aquesta feina. I en aquell moment és on vaig fer clic i vaig dir, això és el que vull fer.
1: Clar, fins llavors no ho havies, no sé si ja començaves a també, evidentment, suposo que tothom té més o menys, no?, jugadors de referència o que comences a seguir, ja seguies, per exemple, l'NBA.
0: Sí, evidentment seguia tot el bàsquet perquè m'agradava molt, no? Inclús amb els meus millors amics anàvem per la zona de Sant Celoni, Barcelona, Maresme, a veure partits de Copa Catalunya, d'EBA. Bueno, pel simple fet de tenir proximitat, doncs, un bàsquet bo, de bon nivell, perquè aquí a Catalunya crec que tenim un bàsquet de molt bon nivell, i d'alguna manera allà ja em començava la curiositat, no? De veure una mica més enllà, no? D'anar expressament, no ho sé, me'n recordo anar a Sant Adrià a veure partits d'EBA amb els meus amics, inclús a conèixer una mica qui eren els jugadors d'EBA, doncs allà ja em venia la curiositat, més enllà del bàsquet professional, evidentment, doncs, de seguir ACB, Euroliga, NBA, de conèixer molts jugadors. Tenia memòria per això, tenia curiositat per això i bueno, una mica la combinació de tots aquests factors, doncs, el venir una persona com el Martí que et digui que la seva feina és, per dir-ho molt simple, viatjar, veure partits de bàsquet, seguir jugadors, conèixer jugadors, etc., va ser com... Primer va ser un... Això pot ser una feina? Que guai, no?

0: O sigui, és algo que penses que saps que és una... saps que existeix, però fins que no t'ho posen a davant no dius, ah, que és real, no? I això, hi vaig tenir la gran sort de conèixer el Martí a través del meu professor de la universitat, el Xus Escosa, i a partir d'aquell moment va ser un... vull fer això.
1: Ja, tu vols fer, però clar, es converteix en realitat. Quan acabes llavors la carrera universitària, et poses ja a treballar d'això o com va anar?
0: Jo en aquell moment ho veig com una oportunitat de conèixer el Martí. El Martí un dia em matarà perquè és la persona que li agrada menys que li facin afanys i aquestes coses, però al final és sincer això. És una persona molt generosa. Jo vaig demanar al meu professor si hi havia la possibilitat de posar-me en contacte amb el Martí per conèixer una mica més, per preguntar una mica més de coses de les que en la pròpia xerrada que ens va venir a fer ell doncs, bueno, tenim més curiositat per saber. I gràcies primer al Xus per accedir-hi i al Martí per també voler ajudar-me, doncs en aquell moment jo vaig començar a gratar una mica més, no? Llavors el Martí era un dels fundadors d'Eurohopes, que és un servei de scouting, i ell en aquell moment em planteja doncs, de dir, mira, et puc posar en contacte si vols amb la persona que ara mateix ho està portant, que en aquest cas era un noi italià que es diu Francesco Cavalli, i a partir d'aquí, doncs, bueno, tu ves mirant si és el camí que vols fer o no vols fer. I jo en aquell moment encara estava acabant la carrera, però bueno, era una bona oportunitat d'estar amb un servei, amb algú que em mentoritzés una mica, que em donés l'oportunitat doncs, del que jo podia veure en una pista de bàsquet, doncs, posar-ho en paper, no? Perquè al final era una feina doncs, de mirar partits, escriure la meva opinió sobre jugadors, descriure els jugadors, practicar l'anglès, i ho vaig veure com una oportunitat d'inversió en mi mateix, no? Estava acabant la carrera, tinc la gran sort de viure a Catalunya, que hi ha molt de bàsquet de nivell, aquí a Manresa, el Barça, la Penya, tornejos d'Hospitalet, etc. Llavors tenia accés molt bàsquet d'alt nivell de cantera, que em permetia doncs, estar per la zona i posar els meus coneixements, diguem, en paper, mitjançant Eurohopes, no? Però això no era una feina per mi, no? Primer estava acabant la carrera i Eurohopes al final per mi ho veia com una oportunitat de ficar-me en aquest món, de créixer, de conèixer, i així va ser, però en cap cas va ser una feina, no? L'únic que Eurohopes sí que el que em va permetre és tenir aquesta plataforma, no? De conèixer gent, d'identificar-me, de que poder anar a tornejos i presentar-me com a Eurohopes, i això et permet conèixer gent, conèixer contactes i mostrar aquesta predisposició. Jo crec que això, en aquest cas del Francesco, que també li estic molt agraït, al final això és un camí que les persones són les que et van donant oportunitats, i el Francesco em va donar l'oportunitat doncs, d'anar a tornejos, de créixer, inclús el servei d'Eurohopes em va pagar algun viatge per poder anar a algun torneig a fora. I a partir d'aquestes oportunitats, doncs això, vas creant el teu camí, vas coneixent a gent, vas millorant, vas, gràcies a conèixer gent, també millorant el teu criteri, aprenent molt, i així és una mica com vaig anar formant. Però fins que no arribo a Sacramento, no és una feina, perquè, diguem, remunerat no va ser fins al moment que entro a Sacramento que jo començo a guanyar diners diguem, del món de l'scouting.
1: Però vol dir observar, mirar, conèixer.
0: Sí, i tenir passió i curiositat, no? Al final és veure un camí. Jo veia un camí, no veia... Sona molt tòpic, però no veia un destí, no pensava en... Tenia molt clar que volia arribar a la NBA en aquell cas, perquè volia ser el Martí Artigas, que era el meu referent en aquell moment, però tampoc ho veia com una obsessió, sinó ho veia més una oportunitat d'això, no? De puc estar en un lloc que té un cert renom que em permet anar a molts llocs, a conèixer gent, a estar a molts llocs que no m'hagués imaginat estar, i a partir d'aquí jo vaig fer el meu camí, i quan arribi una oportunitat, si arriba, ja arribarà, no? I bueno, doncs també probablement començar a fer tot això amb 22-23 anys, que no és un moment on tens una pressió ni familiar ni res, i pots estar ja invertint en tu mateix, intentant dissenyar el teu camí, doncs crec que va ser un bon timing per mi per poder fer aquesta aposta a nivell de temps, de recursos, de tot, també amb el suport familiar meu, perquè sense el suport familiar no ho pots fer. I personalment crec que va sortir una mica com esperava, en el sentit de que vaig poder arribar on volia arribar, no? Però, com et dic, sense pensar que allò era una obsessió per mi.
1: I com arriba aquesta oportunitat? Perquè, clar, deies el somni, clar, sí, segurament els hi demanes a molts, no? A molts nens que juguen a bàsquet i que, no? I que tenen com a referent jugadors de l'NBA, molts dels somnis, com segurament potser deies era el teu, és arribar a l'NBA, no? Com arriba aquesta oportunitat d'anar a Sacramento, Biel?
0: Doncs, Això és un món de contactes, no? I l'oportunitat, com et deia, d'estar a Eurohubs, de moure'm, de conèixer gent, et permet conèixer persones i crear relacions. I hi ha gent que hi crees més relacions que altres, més fortes, tens més afinitat, el que passa a tothom, no?, al final. I jo, una de les persones que vaig conèixer, és l'actual director esportiu del Rostock Sea Wolves de la Lliga Alemanya, que en aquell moment era un scout NBA també, i ell havia treballat amb un dels meus antics caps a Sacramento, a Philadelphia 76ers. Llavors, un dels meus antics caps, que es diu Phil Jabbour, que també és una de les persones que evidentment estic molt agraït, va agafar la feina a Sacramento en un moment que a Sacramento canviaven tot el front office, i estàvem buscant scouts europeus per poder fer la feina aquí a Europa. I en aquell moment, a través del Kevin, que no he dit el nom, és el director esportiu del Rostock, m'arriba l'oportunitat de fer una entrevista. Buscaven gent i vam preguntar, entenc a la seva gent de confiança, qui em recomaneu, i el Kevin em va recomanar a mi per una entrevista. I a partir d'aquí, doncs, això va ser un procés d'entrevistes relativament ràpid. Vam ser un parell d'entrevistes al final del 2020, principi del 21, i des de llavors és com va començar tota l'aventura en el Sacramento.
1: Molt jove.
0: Yeah. Sí.
1: Tenies quan...
0: Sí, tenia 24 anys. Sí, 24 anys en aquell moment. 24 als 25, sí.
1: Quina era la teva feina? És a dir, què feies?
0: La feina d'un scout internacional de l'equip NBA és bàsicament seguir, diguem, el mercat internacional, tot el que és fora dels Estats Units, no? Principalment Europa, perquè al final és on hi ha el gran gruix de jugadors. Llavors es van anar descobrint altres mercats com Austràlia i tal, però principalment és fer seguiment de jugadors tan draftejables, d'edat d'entre els 18 fins als 22, per dir-ho així, i una miqueta abans, perquè allà ja comences a fer seguiment, i també jugadors professionals, no? A partir d'aquí la feina és, per dir-ho molt simple, veure partits de bàsquet, seguir jugadors, fer els teus informes on tu dones l'opinió d'un jugador, descrius com són, descrius l'atac, la defensa físicament, coses a millorar, coses que no fan tan bé, i també com penses que t'ho poden traslladar al seu joc a la NBA o encaixar amb el, en aquest cas, amb el Sacramento Kings. Aquesta era una part de la feina. Llavors, segona part de la feina, que és la més important per als equips, és la part de conèixer el jugador a 360 graus, no? Fer una mica una feina de periodista en el sentit de preguntar molt, conèixer gent per tal de preguntar sobre el jugador, com és l'entorn familiar, si entrenen bé, si no entrenen bé, si tenen bons hàbits, si no tenen bons hàbits, entre tots aquests temes. I principalment la feina era això, contactes, crear un networking per poder conèixer molta gent, per quan arribés el moment de fer seguiment d'un jugador en concret, doncs no només dir el que tu estàs veient a la pista, sinó també poder explicar com és el jugador, no? Al final és una part molt important i és la part que els equips prioritzen més, no? Assegurar-te que la persona que estàs intentant incorporar és una bona persona, encaixa, té un bon entorn, entrena bé, té les característiques que tu valores com a, en aquest cas, franquícia NBA, doncs, si vols que siguin més competitius, si vols que siguin jugadors que entrenin molt bé, doncs intentar conèixer els jugadors per tenir tota la informació possible, i al final és una feina de donar informació per facilitar-la als teus caps, que al final són els que prenen les decisions i que puguin prendre la millor decisió possible.
1: A mi ara em sobta, per exemple, això que deies, l'entorn familiar, que tingui bons hàbits. És a dir, sembla que la vostra feina sigui buscar un jugador, no?, que sàpiga, doncs, jugar a bàsquet, i que, no?, però potser sobta més que també busqueu tota aquesta altra part. Potser és la més desconeguda, o potser jo ho desconeixia. Eh?
0: Sí, però és una part que és molt important, perquè al final no deixen de ser seres humans, no? I a vegades ens pensem que els esportistes professionals estan a la pista i tot és molt fàcil, però no deixen de ser persones amb caràcters, amb emocions, amb personalitats. Especialment en el cas del seguiment que fèiem a la NBA, que comences a fer seguiment de nois d'edats de 17, 18, 19, 20 anys, no deixen de ser adolescents, que s'han de construir i formar com a persones i com a jugadors i com a esportistes. Llavors, en aquell moment, tu has de tenir tota aquesta informació per, si tu decideixes incorporar aquest jugador, saber com és per també ajudar-lo a construir el seu camí, no? I cada persona és diferent. Llavors, hi ha molts factors que poden fer que una carrera d'un jugador es desviï cap a un costat o cap a un altre. Llavors, tenir tota aquesta informació és molt important. Per prevenir riscos, també entenc, i per, evidentment, descartar situacions, però al mateix temps també per poder ajudar el jugador a créixer, a entrenar, ser com és i que els entrenadors tinguin una informació, doncs no tots necessitem ser tractats iguals, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors tenir aquesta informació de m'ho invento per posar un exemple. Hi ha un jugador que respon molt millor si l'entrenador és molt exigent amb ell, o l'apreta molt, o el crida. Perfecte, tu ja tens aquesta informació i saps que aquest jugador, doncs, si el tractes així, trauràs la seva millor versió d'ell. Però potser n'hi ha un altre que és el contrari. Llavors també tenir aquesta informació és molt important. Però al final, del que es tracta l'esport professional és de rendir i treure la millor versió de cada jugador. Per tant, tenir tota la informació possible és molt valuós. Per tal de poder tu construir, gestionar i dissenyar, segons com en els general managers de la NBA, els entrenadors o qui sigui, també els interessi.
1: Tot això, la feina de Sacramento, la feies des d'aquí, la feies allà?
0: Jo treballava a Europa, jo seguia vivint a Sant Celoni i la meva feina, primer, com he dit, la gran sort de poder viure a una zona on hi ha molt bàsquet. Al final podia veure partits del Barça, de la Penya, del Manresa en tres competicions europees totalment diferents, llavors sense necessitat de viatjar molt, podia veure molt, però llavors evidentment viatjava per Europa perquè era molt concret els jugadors que anàvem a veure, no? Al final els identifiques i ja saps a qui vas a veure per fer aquest tipus de seguiment. Llavors jo vivia aquí, veia molt de bàsquet per la zona, però al mateix temps també viatjava generalment a Europa a veure aquests jugadors i un parell de cops a l'any anava als Estats Units, a Sacramento un cop a l'any a fer reunions i un segon cop a la Lliga d'Estiu a Las Vegas.
1: Quant temps hi estàs? És a dir, a Sacramento? És a dir, treballant pel Sacramento? Quan és això?
0: Des del 2021, principi del 2021, fins que entro a Manresa, que era el 2025.
1: Uh-huh, l'estiu,
0: sí, sí,
1: l'estiu passat. Com arriba aquesta trucada? Com va anar això?
0: Doncs, francament, un dia em va trucar el president, el Josep Maria Herms, i evidentment doncs, tot es desencadena doncs, perquè el Xavi Pujol marxa al Baskonia i entenc que el club doncs, entra en un procés de buscar un substitut. I com hem dit, entenc que això és un món de contactes, de recomanacions i dintre de les diferents persones que deurien anar recomanades jo era una d'elles i em va trucar el Josep Maria Herms per explicar-me que estaven buscant un director esportiu, si em podia interessar l'oportunitat, que en el cas que fos així els agradaria conèixer-me, explicar-me una mica el que és també el que és el club, el que volien d'aquesta figura de director esportiu per tal de que jo també doncs, veiés s'hi encaixava i així va ser tan senzill com una trucada de telèfon del Josep Maria i a partir d'aquí coneixe'ns i les dues parts valorar-ho.
1: Tu vas haver de pensar gaire com va anar això de clar.
0: Sí, no, al final tu penses perquè qualsevol canvi no és fàcil, no? Especialment també quan tens una feina que t'agrada. Jo la feina que tenia abans m'agradava molt, la disfrutava molt, no? Però al mateix temps és un repte. És un repte més enllà del que suposa, evidentment, tenir l'oportunitat de ser director esportiu d'un dels clubs ACB. Al final hi ha 18 equips, ser un dels 18 directors esportius és un honor, és un privilegi, és d'estar molt agraït, però també ho veig com una oportunitat per mi, no? Penso que sóc jove, penso que sóc una persona que estic formant-me encara, estic creixent, i també veia que el que portava fent a Sacramento durant 4 anys i mig ja havia tocat una mica sostre amb el que dintre del Sacramento se m'oferia com a possibilitats de feina. No tant com a rol, com a vull tenir un rol diferent, sinó les coses que estava fent. Notava que potser sí que m'agradava molt el que feia, però que ja era una mica repetitiu. Llavors, com he dit, soc curiós, crec que soc tranquil, però soc curiós, i ho veia com una oportunitat de bueno, exposar-me a una cosa difícil, perquè no deixa de ser una feina complicada, amb molta pressió, nervis i tot plegat, però al final jo ho veig com un repte i em volia exposar aquest repte i en el moment que arribes a aquesta reflexió veus que és el moment de fer el canvi. Llavors, responent ràpid la teva pregunta, crec que no va ser un procés massa lent per mi per prendre aquesta decisió.
1: Uh-huh. I substituir el Xavi Pujol va costar, teníem doncs, el Xavi doncs, no, el portava a força anys aquí doncs, el Manresa, Déu-n'hi-do també no, el que s'havia aconseguit, no sé si això també feia una mica de pressió.
0: Primer per mi va ser un honor i un privilegi perquè a més amb el Xavi tenim una bona relació d'amistat, vull dir, al llarg d'haver construït una xarxa de contactes quan estava a Sacramento, el Xavi era una de les persones amb qui havia creat una molt bona relació i per mi, doncs, evidentment, jo amb els 4 anys que havia conegut el Xavi vaig aprendre molt d'ell. Vaig aprendre també coses de lo que era el Manresa i primer per mi era un honor. La pressió no l'he notat, sincerament. Primer perquè des del club mai m'han transmès aquesta pressió. A mi mai em van plantejar que volien que fos el nou Xavi Pujol, em van deixar molt clar que el que volien de mi era que jo aprengués, que creixés, que em fes el meu camí, entenent evidentment el que era Manresa, però a mi mai ningú em va posar aquesta etiqueta. I jo no l'he sentit. No l'he sentit, també intento evadir-me molt de lo que són xarxes socials i aquestes coses, perquè crec que a mi no m'ajuda i penso que també això em va bé. A partir d'aquí llavors tot el que està fora del meu entorn no ho puc controlar i tampoc m'hi vull sobrepensar massa. Em quedo amb el que a mi el club em demana i des del primer moment des de dins del club mai em van posar aquesta pressió. Llavors, francament, no l'he sentit.
1: Va costar confeccionar llavors la plantilla de la temporada passada? És a dir, clar, vas arribar, no recordo, però clar, era cap a l'estiu ja, no? Si també ja hi havia alguna feina feta.
0: Sí, a veure, sí que va ser difícil per diferents coses. Primer de tot perquè entres en un moment on el mercat ja havia començat, el club ja havia incorporat jugadors, però també perquè era la primera vegada que em trobàvem un mercat, no? Per mi la complexitat sobretot va ser també d'anar descobrint una mica com eren tots aquests processos, de tenir converses amb un entrenador, d'entendre el que volia l'entrenador en aquell moment, de les peces que ja s'havien incorporat, què era el que pensaven, de les peces que ja havia l'equip, què era el que volien, què era el que estaven buscant. Primer aquesta part d'entendre molt bé què és un entrenador, perquè al final jo mai havia treballat directament amb un entrenador, mai havia negociat amb representants. És diferent. Jo coneixia els representants, però des d'una faceta molt diferent. Aquí, per sort, tenim la gran sort de tenir el Carles Sixto, que porta molts anys al club i amb això és un supervalor i un superactiu que em va ajudar moltíssim i em segueix ajudant moltíssim. La complexitat va ser la combinació de tot. Evidentment, bueno, vaig prendre moments com un any jo d'adaptar-me al que ja havia pensat i havia una mica construït, intentar portar evidentment el meu granet de sorra, al mateix temps de conèixer totes aquestes necessitats, característiques que ha de tenir aquesta feina. Va ser intens. Més que complicat, va ser intens. Sí que és cert que suposo que hi entrarem després, que aquest estiu m'he sentit molt més còmode podent fer la feina, també perquè ja hi havia passat.
1: Clar, perquè fins ara sí que fins llavors buscava jugadors, però clar, hi ha aquesta altra part de dir, vale, hem de confeccionar una plantilla, bueno, en aquest cas mig confeccionada, llavors ja parlarem la d'aquest any, però clar, és això, la plantilla no la confecciones tu sol, vull dir que s'ha de parlar amb l'entrenador, s'ha de veure les possibilitats, ja no parlem de les possibilitats econòmiques, no? dels diners que hi ha, i l'altra també, que no ha de ser fàcil, és representants i haver de negociar, no? amb tots aquests jugadors, en aquest cas amb els seus representants.
0: Sí, és com dius, és que darrere d'un fitxatge hi ha un procés molt llarg, perquè s'han de fer moltes coses i a vegades hi ha aquesta pressa de pensar que fitxar i que s'ha d'incorporar algú és molt fàcil, però no és tan senzill perquè hi ha molts passos darrere, no? Hi ha molta gent involucrada també, interessos, llavors sí, és complexa, la veritat.
1: Hi ha molta pressió en aquest cas per part dels representants, jo que sé, estem potser més acostumats en el món del futbol, si algú li demanéssim a la gent, digues un nom del representant d'algun jugador de futbol, segurament te'l dirien, però entenc que amb el bàsquet deu funcionar, si fa no fa igual, no?
0: Jo crec que deu ser similar, al final no és tan mediàtic com el futbol, evidentment, però deu funcionar igual, vull dir, els representants són uns protagonistes també d'aquest món molt importants, I al final és intentar primer tenir el màxim de bones relacions possibles, professionals, per tal d'això, no? De poder tenir oportunitats d'incorporar jugadors i quan tu t'interessa algú, doncs, si tens aquestes relacions ben construïdes i evidentment el club està ben identificat per part dels representants, que en aquest cas és una gran sort que ara té el Quinzenas Manresa, doncs això és un valor molt important a l'hora de poder fer un equip, malgrat les limitacions econòmiques que el Manresa pot tenir, que tothom la sap.
1: aquestes limitacions quan tu vas venir ja les sabies, és a dir, també el ser de, no? Ja sabies en quines circumstàncies s'afronta doncs, cada any, cada temporada, el Magrés, aviat.
0: Sí, però bueno, potser també m'ho prenia una mica com que aquí jo també podia portar una mica el meu granet de sorra amb la feina que havia fet abans, no? Crec que el Manresa és un club que ha d'apostar a vegades, has de, no m'agrada dir la paraula arriscar-te, però potser has de saltar-te passos amb algun jugador i donar oportunitats un pèl abans que altres, i crec que aquí podia portar un valor, no? De coneixement, de jugadors joves, de jugadors que havia seguit, de veure una mica un jugador jove si està més o menys preparat. Bueno, ho veia com un següent pas interessant respecte a la meva feina anterior, no? Perquè al final, jugadors que podria haver fet seguiment abans, doncs era una mica, doncs, no per la NBA, evidentment, però el següent nivell de jugadors potser era el següent nivell de que el Manresa podia accedir. I també em cridava l'atenció per això, no? Perquè crec que això també fa doncs, que la feina que havia fet fins ara prenia un sentit.
1: La temporada passada no va ser fàcil, en aquest amb lesions, canvis de jugadors, això també és complicat, perquè entenc que quan el mercat ja està tancat, no? És molt més difícil també incorporar jugadors, per tant aquí també la teva feina de l'any passat, de la temporada passada, va ser molt important, perquè la temporada no va ser gens fàcil, en aquest sentit, eh?
0: Sí, va ser dels i baixos, bueno, perquè primer de tot, sempre canviar molts jugadors d'un equip no és fàcil, perquè has d'intentar encaixar a tothom. Llavors, si tens una continuïtat, sempre és més senzill, no? Llavors, bueno, crec que això és el pa de cada temporada del Manresa i això és el que hi ha. I crec que ha de ser un any dels i baixos, però bueno, mira, al final crec que una de les coses que l'any passat vam fer molt bé tots, perquè insisteixo, jo puc tenir idees, el Diego pot demanar certes coses, però si el club no hi posa de la seva part també per fer certs moviments i no és ambiciós i no hi confia en el que des de la part esportiva es recomana, no es poden fer els canvis, no? I crec que una de les coses que vam fer com a club va ser anticipar-nos sempre, anar un passet endavant abans de viure que teníem realment un problema gros. Llavors vam identificar molt bé. A partir d'aquí, doncs, bueno, la feina és estar preguntant molt, saber quins jugadors hi ha al mercat en aquell moment, conèixer situacions, evidentment anar a fer seguiment d'altres jugadors que potser penses que et serviran de cara a la següent temporada, però a vegades s'anticipen les coses. És estar sempre atent. És estar sempre atent, estar preparat a qualsevol cosa. Pot passar una lesió, pot passar que un jugador no s'adapti, poden passar tantes coses que sempre has d'estar preparat per reaccionar.
1: Algú de pensar. El Biel, quan acaba, quan té confeccionat la plantilla, ja se li ha acabat la feina, però no és així, oi?
0: No, realment és una feina que mai podria acabar, perquè sempre hi ha coses. Crec que una de les coses que he après és que ser director esportiu, o almenys aquí a Manresa, va més enllà de només fitxar jugadors, com diem, es pot identificar, no? Hi ha moltes més coses darrere, s'han de gestionar coses, s'han de gestionar problemes. Bueno, hi ha moltes coses darrere, és una feina que si a vegades tu no hi posis un puntet de pausa, és necessari, no pararies mai.
1: La valoració de la temporada passada, malgrat tot, malgrat les lesions, els alt i baixos, és molt positiva.
0: Jo crec que sí, perquè al final s'aconsegueix l'objectiu principal del club, que és mantenir ACB, d'això no ens amaguem. Al mateix temps crec que vam ser molt competitius a l'Eurocup, per ser la primera vegada que la disputàvem, al mateix temps de compaginar-la amb l'ACB, que és duríssim, amb tots els canvis, evidentment, i que la temporada que ve és, evidentment, a una desena posició, això està molt bé, però em quedo sobretot que la temporada acaba molt bé de sensacions. Crec que l'equip jugava un molt bon bàsquet. Quan vam, malgrat totes les baixes, les lesions, gairebé mai tenir l'equip sencer, el moment que vam poder tenir una mica de continuïtat, crec que el final de temporada va ser molt xulo. Crec que els últims partits van ser molt bons, que la gent s'ho va passar molt bé, i això també et fa que acabis amb una millor sensació, més enllà de com ha acabat la classificació i tot. Les sensacions és de que la gent s'ho va passar bé. I això és molt important, perquè per mi, al final, això també es tracta d'això, deixa de ser un entreteniment.
1: Ara parlaves, no? L'Eurocup. L'Eurocup és un gran valor, és a dir, jugar a Europa és un gran valor. pel club, pels jugadors, per tothom. No sé si també ajuda a l'hora de quan tu vas a buscar un jugador, de dir, vale, sí, jugarem, no? Jugarem la... estarem a la Lliga Endesa, jugarem, però també hi ha aquesta... però també jugarem a l'Eurocup. A l'hora de fitxar, això també ajuda?
0: Evidentment, ajuda molt, ajuda molt. Si no disputéssim Eurocup o BCL, una competició europea, tindries menys accés al mercat que altres opcions, que altres, en altres situacions. Al final és un actiu més en una negociació, no? Vull dir, dintre d'una negociació, quan parles amb un jugador o amb un representant, diners, el temps, la duració, sortides, Eurocup, tot això són valors. Són valors que tu hi fiques dintre de l'operació. Llavors, tenir aquest valor és un valor afegit molt important. Al final, ara els jugadors el que volen és jugar. Els jugadors volen jugar el màxim de partits possibles, perquè al final això va de jugar. És un esport, que és la competició, és aquest espectacle, és el que els jugadors els motiva, el que els agrada. I tenir això és molt bo. Evidentment, també hi ha una part que és un aparador per als jugadors de seguir jugant a un nivell molt més alt, doncs, per les seves carreres, pel seu futur i tot plegat. Per tant, per nosaltres, sempre que puguem disputar una competició europea, crec que el club, el president Guai, moltes vegades, nosaltres sempre que puguem competir una competició europea ho hem de fer, ho hem d'intentar, perquè és un valor afegit molt important.
1: Que també és un esforç, eh? És a dir, un esforç molt important.
0: Ho és en tots els sentits. De temps, econòmic, amb tot, perquè són més partits, més viatges. Al final, és el que et dic. Crec que els aficionats també ho agraeixen, tenir dos partits a la setmana, veure l'equip sovint, i més amb aquest seguiment que tenim de l'afició aquí a Manresa, que és brutal, que anem a jugar, no sé, a Claypeda, i ve gent del Manresa a veure el partit, i això és un goig. Llavors, és un esforç, però al final jo crec que és, a la balança pesa molt més jugar-ho.
1: Se'n parla molt d'aquest jugador que significa tenir, doncs, el congost ple de la gent, però realment és una realitat, eh?
0: Jo havia viscut d'aficionat, ja veies que era un factor diferencial, i quan ho veus des de dintre ho veus molt més, perquè realment te n'adones. Nosaltres sempre volem ser competitius, però quan juguem a casa ho som més, perquè l'ambient és un pavelló difícil de jugar. La grada està a prop de la pista, la gent posa pressió, la gent anima, els jugadors ho senten. I a mi el que sempre m'ha sorprès més, des de fora i ara des de dintre, que és un ambient molt sa. Evidentment la gent és exigent, però sempre notes suport. Mai notes un negativisme. Sempre notes suport, sempre notes que la gent està darrere l'equip. L'any passat, després de partits difícils, la gent segueix estant aquí fora, esperant els jugadors. La gent segueix venint a veure els partits a fora, esperant-nos que sortim del bus. I això és difícil de trobar. En aquest món de l'esport on hi ha tanta pressió, hi ha tanta crítica sempre, crec que això que hi ha aquí és un valor molt important, perquè la gent està molt implicada, la gent és exigent, però és una exigència positiva. I jo crec que això ajuda molt.
1: El valor també, suposo, de la gent de dir que som una ciutat, no?, petita com és Manresa, lluites, doncs, amb d'altres clubs, doncs, amb uns pressupostos molt més importants que nosaltres, no? Per tant, suposo que això també és aquest valor que té, doncs, aquest sentiment del seguidor del Manresa, no?, de poder venir aquí, no?, i jugar això contra el Barça, contra el Madrid, contra el València, contra aquests grans equips.
0: Sí, sí, així és. I això ho expliquem als jugadors. Quan els volem incorporar, els expliquem el que és Manresa, el que és la ciutat, lo important que és el bàsquet per a aquesta ciutat, i lo important també que és ser com a persona i jugador d'una determinada manera, per tal d'encaixar amb la gent d'aquí, amb el que valora la gent d'aquí, no? I crec que amb el Diego, sempre que parlem amb un jugador a l'estiu, quan expliquem el projecte i tal, és algú que li donem molta importància, perquè al final és clau. Per poder estar al Manresa has de ser no com a jugador només, sinó com a persona d'una determinada manera per encaixar aquí, perquè al final, com dic, tu sents aquesta exigència, però sents aquest suport, però sents l'exigència i el suport, quan els jugadors s'ho deixen tot, quan els jugadors són sacrificats, quan els jugadors també són emocionals i connecten amb la grada, no? Llavors, torno a lo que et deia de la meva feina d'abans. Ara també fem una feina de saber com són els jugadors, perquè per nosaltres és molt important que encaixin amb Manresa Ciutat, amb Manresa Club i amb el que l'aficionat del Manresa espera. Si no, no és tan fàcil d'encaixar.
1: Si parlem de la plantilla actual, clar, com es confecciona? Perquè, home, Biel, déu-n'hi-do complicat, van quedar pocs jugadors, no? Això vol dir fer un equip, tot quasi bé, tot un equip de nou, buscar tots aquests jugadors, Biel.
0: Sí, bueno, és la realitat. Al final, nosaltres, diguem, acabem la temporada, comencem l'estiu, més o menys, realment amb 6 jugadors amb contracte, perquè el Gustav, l'Agustín i el Marcis també tenien contracte, i l'Àlex, perdó, me l'ha deixat 7, òbviament tenien les seves respectives sortides. A partir d'aquí, nosaltres volíem aquesta continuïtat de tots aquests jugadors, perquè, com hem dit, com menys canvies, més fàcil és seguir, i això, no? Però també és el preu a fer una bona temporada, a que els jugadors rendeixin molt bé, de la gran feina del Diego i el seu staff en millorar els jugadors. Al final és el que el Manresa fa, no? I nosaltres també els diem als jugadors que venir a Manresa és una oportunitat de créixer, és una oportunitat de millorar, és una oportunitat de treballar molt, perquè també nosaltres ajudem a fer passos endavant. Llavors, bueno, difícil que et marxin 4 jugadors amb els que tu voldries haver comptat, al mateix temps content que això vol dir que les coses han anat bé. Però això és una cosa que no podem fer-hi res, no estava a les nostres mans, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, se'ns obre l'oportunitat, com has dit tu, de fer un equip pràcticament nou, i dintre de fer l'equip pràcticament nou, mantenint 3 jugadors, se'ns obre una oportunitat de poder fer un equip una mica amb la visió del que t'explicava al principi, no? Ser més grans, més físics, més atlètics. Llavors, girar una miqueta la plantilla que teníem l'any passat, tot i estar molt contents amb com era, i com et dic, per nosaltres era primordial tenir una continuïtat, però donar una volta i dir, vale, amb què podem millorar més per potenciar més el nostre estil de joc? Doncs anem en aquesta línia. Llavors, bueno, poder incorporar 9-10 jugadors nous et permet adaptar potser una mica més a una idea que tens.
1: Uh-huh. Cada jugador té, és a dir, tu busques un paper de cada jugador, és a dir, per confeccionar això que deies, eh? Uh-huh. Aquesta plantilla, no? més física, més gran, no? Uh-huh. Busques coses molt, molt concretes, no?
0: Sí, quan tens aquesta idea, evidentment amb el Diego parlem molt de què és el que necessitaríem una mica en cada posició, què és el que ell com a entrenador vol tenir a la plantilla, quines qualitats vol tenir, i a partir d'aquí, amb aquestes qualitats, doncs tu ja fas una criba, diguem, de perfils que t'encaixen amb el que estàs buscant. I un cop tens els perfils, llavors a partir d'aquí vas veient si aquest jugador t'encaixa més, menys, si és possible, si no és possible, etc. I un cop vas incorporant jugadors, també vas adaptant una mica més la idea que tens al principi, no? Perquè evidentment nosaltres no tenim la gran sort de poder fitxar el pla A o el pla B sempre, no? Llavors, quan has pogut fitxar un pla A, un pla B, un pla C, llavors potser has d'adaptar una mica més, que l'altre de jugador ha de tenir unes qualitats una mica diferents, no? T'has d'anar mica en mica, dintre de la idea general, sempre anar adaptant una mica més. Llavors, així és com vas d'una idea gran i ideal, moldejant-la una mica, però sempre partint d'una essència.
1: Clar, perquè quants plans tenim? Tens Biel, per exemple,
0: No ho sé dir-te, perquè al final és estar preparat per tot, i a vegades, per molt que tinguis plans, a vegades t'apareix, com hem dit abans, el del Rafa, que potser és una cosa que no hi comptes o no esperes, i quan apareix una cosa fora del pla, també l'has de valorar, no? I cada oportunitat s'ha de valorar com a única dintre del que tu estàs planejant, pensant, i evidentment que tingui un sentit. Llavors, està molt bé tenir una planificació i plans i tot, però també has de tenir una certa adaptabilitat, perquè, com et dic, nosaltres rarament podrem anar a dir la plantilla que jo hagués dit que voldria haver fitxat el mes de gener amb els noms i cognoms, bueno, doncs probablement difereix una mica, però bueno, això entenc que li passa també a tothom, perquè no només és fitxar un jugador, com hem dit abans, és un procés molt llarg, no és només fer un seguiment d'un jugador i escollir aquest jugador. Tu l'has de voler, el jugador ha de voler, el jugador ha de tenir contracte. Evidentment hi ha molta competència, perquè hi ha molts mercats, hi ha altres equips interessats. Bueno, És complexa.
1: És el primer que arriba, també, el primer que ofereix. És, clar, ha de dependre de molts factors, no?
0: Depèn una mica de tot. Jo crec que el que hem pogut fer molt bé aquest any, sí que hi havia molts jugadors que vam anar seguint des del principi, que vam mostrar interès des del, molt al principi, i això també ajuda. Quan tu demostres a un jugador que el vols o que hi tens interès des de molt aviat, per dir-ho així, això el jugador valora. Llavors, bueno, cada, com et dic, cada cas és un món. Cada cas és un món.
1: Parlàvem, doncs, del Rafa Villar, que va ser, doncs, que una oportunitat que no es podia deixar perdre.
0: Sí, això, apareix aquesta oportunitat, com he dit, i ho valorem internament, com tot, esportivament, econòmicament, com a club, es valora tot i veiem que sí, que és una cosa que té molt de sentit pel curt, mig termini, i com he dit, això evidentment també, els de la part esportiva sempre voldríem incorporar més i més jugadors i tenir més diners i tot, llavors sempre evidentment has d'entendre la realitat, però si no hi ha una ambició i una voluntat del club també en veure que un moviment més que imprescindible o necessari és una oportunitat i que té molt de sentit, no es podria fer. I en aquest sentit, doncs, en aquest cas el Diego i jo notem molt el suport del club. Amb el cas del Rafa, però com he dit, també la temporada passada sempre que vam intentar anar un pas endavant quan vam pensar que s'havia de fer un canvi o incorporar algú, sempre hem notat aquest recolzament i voluntat del club d'estar de la mà de la part esportiva.
1: El primer entrebanc és el fitxatge, doncs, de Colby Jones, que no va passar, doncs, la revisió esportiva, en aquest cas per una lesió. Clar, això també és un entrebanc. Tens ja, no? Entenc que teniu més o menys ja que tens la plantilla feta, t'arriba un jugador, aquest jugador no es pot incorporar, són aquells maldecaps que s'han de solucionar.
0: Sí, sobretot perquè el Colby era un jugador que havíem incorporat molt aviat. Més enllà que ho anunciessin tard, era un jugador que havíem incorporat aviat i que confiàvem molt, perquè pensàvem que encaixava molt amb aquesta idea de ser molt grans, de ser físics, però bueno, són coses que passen. Al final, els jugadors, més enllà que ell jugués Summer League o no jugués Summer League, els jugadors durant l'estiu entrenen també. Un jugador es pot lesionar i es podria haver lesionat qualsevol altre. Són coses que passen. Va ser una mala sort en aquest cas, sobretot per ell, perquè al final no vols que un jugador es lesioni. Però, bueno, només queda reaccionar, adaptar-te i entendre que forma part de l'esport, igual que toquem fusta, que un jugador no es lesioni d'aquí una setmana i hem d'anar a buscar algú, no? És el que té l'esport d'alt nivell i ja està. Simplement és estar preparat sempre per reaccionar i no quedar-te amb el passat, sinó passar pàgina ràpid i a una altra cosa.
1: Arriba tota la, no?, tota la plantilla d'aquests nous jugadors. Com ha anat l'encaix? Arriben a Manresa...
0: Bé, encara encaixant, evidentment. Portem 3-4 setmanes només de pretemporada i s'ha de fer molta feina. I més quan tenim 10 jugadors nous, com hem dit. Però molt bona voluntat del grup. Primer d'encaixar amb la ciutat, amb el que és el Manresa, amb el context. Com t'he dit, això és una feina que ens intentem... No pots dir assegurar, perquè fins que una persona no arriba a un lloc no saps com es pot adaptar o no es pot adaptar, però vam prioritzar molt que els jugadors encaixin amb el que busquem aquí personalment, i la predisposició i voluntat de tots els nois d'encaixar amb el club, amb la ciutat, de cohesionar-se, fins ara és molt bona. Estem contents de com està anant tot de moment, és molt aviat, hem de començar la competició oficial, és molt llarg, però de moment les sensacions són positives, amb sobretot la voluntat del grup de treballar, de créixer i d'encaixar, que això és el primer ingredient perquè una cosa eventualment pugui funcionar.
1: Jugadors com Pierre Oriola també han de tenir un paper, doncs, no? fonamental en aquesta configuració de l'equip, per exemple, no? O Ferran Bassas.
0: Sí, com hem dit, tot el que pugui ser continuïtat és superimportant. I per nosaltres, evidentment, mantenir el Pierre, el Ferran i l'Hugo, que va tenir una temporada molt difícil, és clau per transmetre això, per transmetre el que és el Manresa, transmetre l'estil de joc del Diego, ajudar els jugadors a encaixar amb la manera d'entrenar, amb la manera de fer, amb el que és l'afició. Tenir aquesta continuïtat és molt important, i nosaltres poder-ho tenir amb aquests tres jugadors Doncs és una gran sort, no? Més enllà, doncs, mira, tenim dos jugadors que són catalans, això ajuda molt. Lugo és un jugador d'un nivell molt alt, que ve d'una temporada difícil, però és un jugador increïblement treballador, que ha fet una feina brutal per recuperar-se d'una lesió difícil després d'una temporada complicada, no només recuperar-se físicament, sinó mentalment. I pensem que ens ajudarà molt. Ens ajudarà molt esportivament, en el vestidor, en el dia a dia, per com són com a jugadors, per com són com a persones.
1: Les lesions són molt complicades.
2: Sí, sí.
1: Per ells, perquè el que deies tu, ells el que volen és jugar.
0: Sí, és molt complicat i forma part de l'esport, també són aprenentatges per ells. Llavors ho han de viure, saber-ho portar, però l'esport d'alt nivell no és sa, per dir-ho d'alguna manera. Porten realment el cos al seu límit, no? I no ens hem d'oblidar que, com he dit abans, no? Són persones que posen el seu cos al servei d'aquest espectacle, que hi destinen moltes hores a treballar, a cuidar-se, però que pateixen dolors, mals, sacrifiquen també per estar aquí, no? I a vegades també és important tenir-ho present i valorar aquesta part d'ells, que hi destinen molt també i posen el seu cos a un alt nivell de risc per aquest esport.
1: Les sensacions de la pretemporada són bones, també?
0: Sí, d'un equip en creixement. Falta molt per acabar de compactar-ho tot, però, com et dic, ens quedem amb la sensació de que l'equip té molt bona voluntat, treballen molt bé, són molt bons nois, la química de l'equip, com han encaixat entre tots, és molt bona. Crec que tenim caràcters molt diferents de l'equip, que això ho fa molt interessant, no? Perquè crec que dintre un grup has de tenir diferents personalitats també que t'ajuden a ser de diferents maneres, i crec que aquest any tenim un molt bon equilibri entre jugadors extrovertits, molt competitius, jugadors que són una mica més tranquils, i això és molt bo, això és molt bo. Llavors, les sensacions inicials, com et dic, de voluntat, de treballar, d'encaixar i tot, són molt bones, i això és el primer pas per poder construir alguna cosa. Ara hem de passar de ser una plantilla a ser un equip. I això és el pas difícil i que porta temps. Porta un temps i hem de tenir paciència.
1: Ara toca la Lliga Catalana, primer, i llavors ja comença, doncs, la Lliga Endesa. Com es presenta tot?
0: Bueno, amb ganes ja també de que comenci. Com hem dit abans, quan parlàvem de l'Eurocup, els jugadors volen jugar, competir. És el que els mou, és el que ens agrada a tots. I ja estem amb moltes ganes, no? També això, d'anar veient com l'equip es va construint. I amb molta il·lusió de seguir creixent, de seguir treballant, de donar alegries, perquè això es tracta de donar alegries, de que l'equip jugui bé, de que la gent s'ho passi bé. I hi ha moltes ganes de començar els partits, diguem, més oficials.
1: Hem parlat no molt de tot, en aquest cas el Biel ha de veure molt bàsquet, suposo que al llarg de l'any tu continues, no?, veient, buscant, perquè no se sap mai, no?, tenir allò jugadors ja més o menys ullats, això ho vas fent?
0: Sí, sí, evidentment ho he de fer per moltes raons. Primer, per estar preparats si hi ha imprevistos, sí. I segon, per també ja tenir un coneixement de cara probablement a l'estiu següent, no? Com et deia, crec que l'any passat, durant la temporada passada, una de les coses que ens ha ajudat amb certs jugadors que hem pogut incorporar aquest any és que vam mostrar interès molt aviat. I això també és perquè coneixíem els jugadors, perquè tenim també un entrenador que és un malalt del bàsquet i que per molt que estigui enmig de la temporada centrat en el que ha d'estar centrat, sempre té moments per poder comentar i parlar d'idees de coses de l'any que ve, d'un jugador, i poder treballar amb algú que té aquesta passió, també és molt guai, no? Perquè per mi al final vas mirant partits, vas apuntant coses, però si tampoc ho pots compartir amb ningú, seria una mica més avorrit. I en aquest cas el Diego, tot el que és bàsquet, és un malalt.
1: Com desconnectes per Xaviel? Perquè jo entenc que en algun moment has de desconnectar. És a dir, home, deixo de mirar bàsquet, que necessito airejar-me una mica. Com desconnecta el Biel Colomines?
0: Família, parella, amics, tornant també a Sant Celoni, que per sort tinc la sort que està només a una hora i sempre que necessito puc fer alguna escapada. A mi això em dona la vida. Tenir aquests moments de família, de parella, d'amics, veure un partit de futbol també m'agrada per desconnectar del bàsquet. Això m'ajuda, això m'ajuda. I intento respectar-m'ho, la veritat. Intento trobar moments per fer això, perquè sí que és cert que si no acaba sent molt exigent mentalment.
1: Escolta, Biel, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la temporada. Gràcies per haver-nos atès aquí doncs, el nou Congost i que vagi molt bé tot i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres que tornarem ben aviat amb un nou protagonista. Adéu-siau.

0: También todos los carburantes auguran mal mes de septiembre, mientras la cesta de la compra se resiente, es más pequeña y en ella abundan las promociones y las marcas blancas. Y desde hoy no van a llegar a nuestro teléfono, se van a bloquear los mensajes que usan alias no registrados de manera oficial. Si intentas evitar estafas usando de manera fraudulenta nombres como Correos, Agencia Tributaria, además de bancos y otras marcas comerciales. Miles de marcas esperan todavía ser validadas.
1: Bueno, ya veremos qué pasa el tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó.
2: Tarde sol con temperaturas igual de altas que ayer, incluso en algunos sitios un poco más altas. Destacable el calor cerca de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con máximas de hasta 40 grados en algunas poblaciones, también en las islas más orientales del archipiélago canario. Y en la mayor parte del país esta tarde máximas de 30-35 grados, con muchas horas de sol, pero con nubes en aumento en el Cantábrico, la próxima noche un poco de lluvia. Y cuidado mañana en el Mediterráneo, tormentas que podrán descargar con mucha intensidad en Cataluña y Baleares.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
3: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
4: Soc una víctima de la justícia. Amb aquesta nota, en Francesc Auger s'ha intentat suïcidar, cansat d'esperar que un jutge li permeti l'eutanàsia que li va ser reconeguda pels metges fa 768 dies. La seva família és qui ho va portar als tribunals, però després se n'ha penedit.
5: Bueno, l'advocat, jo li vaig dir que volia treure-ho, perquè tot això ja veia que ell ho volia.
6: Vull dir, quan estimes amb una persona, el que vols és el millor per ell. Doncs això, si ell ho vol, no soc ningú per dir-li que no.
4: Ara en Francesc haurà de continuar esperant en un psiquiàtric. El govern espanyol anuncia canvis en la llei perquè això no torni a passar. El Camp Nou serà la seu d'una final de la Champions 30 anys després. El 2029 ja amb l'estadi totalment acabat i amb més de 100.000 localitats. Un any després, Barcelona també podria acollir una final del Mundial, tot i que aquesta es disputa amb el Bernabéu o el Marroc. Professors i sindicats de docents no confien en la promesa de Salvador Illa de climatitzar totes les escoles i instituts en els pròxims 4 anys.
7: Forma part del mateix tipus d'anunci, que queda molt bé, però després la realitat, amb el temps, sempre es demostra que queda en un no-res.
4: De fet, ja avui mateix el govern només ha aprovat els diners per climatitzar 100 centres i admet que han de ser els ajuntaments els qui hauran d'avançar els diners per posar aire als altres 2.400. La inflació a Catalunya es torna a disparar. Els preus pugen un 4% aquest agost, l'encariment interanual més alt des del març del 2023. Si llavors era pels efectes de la guerra a Ucraïna, ara és per la guerra a l'Iran i el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Tot això en aquest dimarts en què parlarem de la situació a les platges. Es tanca una temporada amb rècord d'ofegats, 43 persones mortes, la xifra més alta dels últims 12 anys. Els socorristes denuncien que són molt pocs per la quantitat de gent que han de vigilar.
8: També s'ha de mirar pel socorrista, de quan té la seva primera persona que no surt. També les seqüeles que pot arribar a tindre ell, òbviament necessita un psicòleg.
4: Han dit prou i demà protestaran a Barcelona per denunciar les seves condicions, que diuen que són precàries i que a més canvien radicalment segons el municipi. Avui oficialment es tanca aquesta temporada de bany, tot i que la calor continuarà a l'espera d'un canvi de temps. Jordi Carbó.
2: Un dia més de calor de ple estiu amb temperatures màximes que durant la tarda seran una mica més baixes que ahir a les comarques de Girona i Barcelona i pujaran a les de Tarragona i Lleida. Però en el conjunt de Catalunya, màximes de 30-35 graus, a prop dels 35 a tot l'interior, fins i tot algunes valls del Pirineu. Passarem dels 35 a Ponent, a comarques com la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, també el Pla de Lleida o a la Conca de Tremp, en una tarda assolellada i amb vent de marinada de moderat a fort fins a primeres hores de la nit. I demà les temperatures començaran a baixar, sobretot perquè cada cop hi haurà més núvols i compte perquè, a mesura que avanci la tarda de demà, les nuvolades creixeran amb més facilitat i hi haurà tempestes que podran descarregar molta intensitat, sobretot a les comarques de Barcelona i nord de Tarragona.
4: A la tècnica, Víctor Valero, des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
5: El que vull és l'eutanàsia, perquè jo he lluitat per l'eutanàsia molt, però si m'obliguen, m'obliguen molt de temps, me'n va pels meus mitjans. Si ho faig així, no em vaig sense despedir-me de la gent.
4: Vull l'eutanàsia perquè hi he lluitat, però si m'obliguen, me n'aniré pels meus propis mitjans i sense acomiadar-me. Aquest és en Francesc Auger, això ho deia fa 6 mesos, i ja llavors duia 2 anys esperant que la justícia li permetés sotmetre's a una eutanàsia que tenia reconeguda

0: des del 2024. Ara, 768 dies després, ha dit prou, s'ha intentat suïcidar, en un cas que ha seguit i continua seguint la periodista Andrea Villoria. Què tal, Andrea?
1: Hola, bona tarda, Joan.
0: Això que expliquem va passar fa dos dies.
1: Sí, diumenge de matinada, quan estava sol a casa seva, en Francesc Auger es va intentar suïcidar. L'endemà el seu entorn se'n va adonar en veure que no contestava cap trucada ni hi havia moviment a casa seva, així que van acabar trucant emergències. Els bombers i els Mossos el van trobar en vida, tot i que dèbil i desorientat. Havia deixat una nota de suïcidi on es descrivia com una víctima de la justícia i acusava el poder judicial d'obligar-lo a suïcidar-se havent allargat tant la paralització de l'eutanàsia. Els metges el van ingressar d'urgència a l'hospital amb un quadre d'intoxicació, tot i que fora de perill. Ara ha estat traslladat a un hospital psiquiàtric on el tenen en aïllament per evitar que torni a intentar suïcidar-se.
0: Has parlat diverses vegades amb en Francesc. Andrea, recordem que després de patir 4 ictus i 2 infarts, ara pateix afàsia i la seva mort digna es va aprovar per comissió, per una comissió de garanties de la Generalitat l'agost del 2024, però el seu pare després ho va intentar aturar a la justícia, com li va passar també a la Noelia.
1: Exacte, el drama del Francesc es remunta al juliol del 2024, fa dos anys i dos mesos, quan la Generalitat li va concedir la mort assistida per les seqüeles que pateix d'aquests 4 ictus i 2 infarts i que li impedeixen dur una vida digna, segons ell. Per exemple, li costa molt parlar.
2: A mi parlar és un esforç molt gran. Per mi és com cridar.
1: No pot seguir una conversa amb normalitat, tampoc moure's com feia abans.
2: Em costa molt tot. Si abans ho feia en una hora, ara em falta tot el dia, o ho tinc un dia, no en tinc prou per fer-ho.
1: Així que sentia.
2: No sóc jo, per mi no sóc jo.
1: Això ens deia fa uns mesos, quan sabia més que el seu pronòstic era anar a pitjor.
2: No vull patir més com estic patint ara.
1: Ell hauria d'haver rebut l'eutanàsia a l'agost de fa dos anys, però el seu pare ho va recórrer i això va paralitzar la seva mort assistida. El jutjat de Barcelona va desestimar inicialment el recurs perquè creia que l'eutanàsia és un dret individual i que els familiars no s'hi haurien de poder oposar. Però el pare i la fiscalia van recórrer-ho al Tribunal Superior de Catalunya, després això va anar al Suprem, que ha fixat una doctrina en el sentit contrari. Diu que els familiars sí que estan legitimats. Amb tot plegat, han passat 768 dies sense que en Francesc tingui cap horitzó de quan acabarà aquest laberint judicial i, per tant, el seu malson.
0: De fet, el més pervers és que ara el pare, la família, se'n penedeix d'haver-ho intentat aturar. De fet, han demanat ara a l'advocat que paralitzés aquest procés, però no ha servit per agilitzar la situació. Està tot encallat entre jutjats i recursos. Tu has parlat amb la família, Andrea.
1: Sí, fa unes setmanes vam parlar amb en Jordi Auger, que és el pare del Francesc. Avui té 96 anys i ens explicava que la primavera va decidir deixar el cas, desistir.
3: Bueno, l'advocat, jo li vaig dir que volia treure-ho, perquè tot això ja veia que ell ho volia, doncs que fessin el que ell volia.
1: També ens admetia que la seva gran por era quedar-se sol, per això va recórrer en un principi.
3: Quedaré aquí, perquè no tinc ningú més que allà.
1: És un home religiós, vidu, que va perdre el seu fill gran en un accident de cotxe i no es veia capaç de sobreviure també al fill petit. Ara s'ha mudat a casa de la seva germana, la Clotilde, de 83 anys, que el cuida i que també ha recapacitat. Ella va ser qui va anar a la Ciutat de la Justícia a firmar el recurs contra l'eutanàsia del Francesc, però després de parlar amb ell...
4: Vaig pensar que era una cosa molt personal d'ell, que si ell ho volia, tampoc jo era ningú per privar-li.
1: I ara ha fet entendre al seu germà això.
4: Vull dir, quan estimes amb una persona, el que vols és el millor per ell. Doncs això, si ell ho vol, no sóc ningú per dir-li que no.
0: Bé, ara en Francesc està ingressat en un centre psiquiàtric. Andrea, podem saber quan per fi se li pot acabar o se li permetrà acabar amb aquesta tortura?
1: Doncs no ho sabem, perquè la justícia en aquest cas està sent extremadament lenta. Fa 4 mesos que no hi ha cap moviment judicial en aquest cas. Després de la sentència del Suprem que avalava que els familiars s'oposin a l'eutanàsia, els jutges catalans haurien d'haver reactivat el cas del Francesc, dur la seva mort assistida a judici, com va passar amb la Noelia, o convocar les parts perquè el pare desistís oficialment. Però no ha passat res d'això. L'advocat de la Generalitat, segons fonts judicials, ha fet 2 requeriments aquest estiu per intentar desbloquejar el cas, però res de res. Així que el govern diu que ells han fet la seva feina i ara fa un toc d'atenció als jutges.
5: Aquí sí que hauríem de fer una crida a la necessària celeritat de resoldre aquests casos en l'àmbit judicial. És greu l'endarreriment que hi ha en la determinació de la justícia.
1: Són paraules de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, fa només uns minuts.
0: Andrea Villoria, moltes gràcies, com sempre.
1: A vosaltres.
0: Acaba de parlar d'aquest cas la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: Estamos hablando de un derecho personalísimo y de una situación tremendamente dolorosa. En estos momentos ya se está tramitando en el Congreso una proposición de ley precisamente para evitar que recursos de terceros puedan bloquear durante tanto tiempo el ejercicio efectivo del derecho a la eutanasia. Creemos que esa reforma es necesaria y esperamos que pueda salir adelante.
0: Cristina Vallès és la presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament. Bona tarda, Cristina, i gràcies per atendre'ns.
7: Bona tarda, gràcies a vosaltres per trucar-nos.
0: És que acabeu de fer un comunicat en què qualifiqueu de tortura el que està vivint en Francesc i dieu que la culpa és una paràlisi institucional injustificable. Què ha de canviar a la justícia, en el vostre criteri, perquè un cas així no es torni a repetir?
7: Bueno, diverses coses han de canviar. Una, que en aquest moment la línia fixada pel Tribunal Suprem ens sembla una cosa que no té cap mena de sentit. No? L'eutanàsia és un dret aprovat, un dret personalíssim, autònom, que el demana una persona que, com el Francesc, que és una persona major d'edat, autònoma i competent. I després d'un llarguíssim procés, la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya aprova aquesta eutanàsia. I llavors es permet que una altra persona, per molt pare que sigui, pugui aturar aquesta eutanàsia. Això és la primera cosa que no ens sembla que tingui cap mena de sentit. La segona seria que el litigi judicial és absurd que pugui durar tot aquest temps que ha durat. Clar. És que 2 anys esperant una eutanàsia és fora de mida i porta que la gent faci coses com el que ha fet ara el Francesc, que és dir prou.
0: És que vosaltres, que com a entitat heu lluitat tant de temps perquè existís una llei que blindés l'eutanàsia, què sentiu en casos com aquests en els quals, tot i que hi ha una llei que existeix, això es paralitza i s'eternitza?
7: És pura indignació el que sentim, perquè clar, això va absolutament en contra del que era l'esperit de la llei, que era que les persones que estaven amb un patiment greu que no es podia aturar de cap altra manera tinguessin el dret a dir prou, a decidir sobre la seva pròpia vida. Per tant, doncs, una vegada aconseguit aquest dret, que hi hagi aquestes qüestions judicials que impedeixin portar-ho a terme, ens sembla un despropòsit absolut. Vull dir, la llei va costar molt d'aconseguir-la. Tots coneixem i recordem casos com el Ramon Sampedro, que no va poder accedir a aquesta llei, però això era una cosa que hi era un esglaó superat, o sigui que està en una situació que creiem que és terrible.
0: Cristina Vallès és la presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament. Gràcies, Cristina, per atendre'ns. Bona tarda.
7: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la tasca que esteu fent informativa.
0: Tenim el detall d'aquesta informació que signa l'Andrea Villòria al web de SER Catalunya. Ara són les 2:18. Anem a ampliar la notícia esportiva del dia. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions. Així ho ha aprovat la UEFA, el nou Camp Nou ja totalment reformat serà la seu de la final el 2029, 30 anys després de la darrera vegada. History is made. Manchester United are the champions of Europe again. Va ser el 99, una final entre el Manchester i el Bayern, que va guanyar l'United per 2-1. Detalls, Santi Ovalle, bona tarda.
8: Bona tarda. El comitè executiu de la UEFA, que s'ha celebrat a Grècia, ha decidit que el Camp Nou sigui la seu de la final l'any 2029. El gran rival en aquesta cursa era l'estadi de Wembley, a Londres, però finalment s'ha imposat el Camp Nou. És la tercera vegada que l'estadi del Barcelona acull la final de la Champions. Ho va fer el 89, ho va fer el 99 i ho tornarà a fer 30 anys després. Aquesta decisió s'ha d'entendre doncs com un pas més a la normalització de les relacions entre el Barça i la UEFA després que el club blaugrana abandonés definitivament la Superliga. I és la notícia del matí en clau esportiva: el Camp Nou de Barcelona serà la seu de la final de la Champions l'any 2029.
0: Aprofitem que tenim aquí Ovalle perquè avui torna a la Lliga, el Madrid visita l'Els, l'Espanyol al Rayo Vallecano a les 7 i demà li toca el Barça contra el Racing, i ha parlat Hansi Flick.
8: Un Hansi Flick que no ha descartat ser l'entrada del Barça el 2029 en aquesta final de la Champions que li han atorgat avui al conjunt blaugrana i que ha tornat a defensar la candidatura de Lamine Yamal per la pilota d'or.
9: If you want to win the Ballon d'Or, this is normal as a player. This is an important thing. This is an important trophy.
8: tot això a la prèvia del partit del Barça contra el Racing de Santander demà, un partit pel qual el Barça repetirà la convocatòria i on arriben després de fer un entrenament suau de recuperació després de jugar el partit contra el Levante.
0: Gràcies, Avalle. I ara parlem de la crònica política. Anem al Palau de la Generalitat. El dels temes del dia és la climatització de les escoles i els instituts que prometia ahir Salvador Illa.
10: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
0: Haurem climatitzat tots aquests centres públics de Catalunya, tots els que hi ha en els pròxims 5 anys. El problema és que de moment el govern contempla portar directament només 100 milions que donen per climatitzar 100 escoles en 2 anys. Què passa amb les altres 2.400? Doncs el govern diu que ha de ser els ajuntaments qui avancin els diners o, en tot cas, la col·laboració d'empreses privades. Xavier Balló.
11: El govern diu que per accelerar aquesta climatització haurà de buscar la col·laboració d'empreses privades o també d'ajuntaments que tinguin recursos disponibles i que la Generalitat vagi finançant, no d'immediat, sinó a 10 anys vista, aquestes obres que ara ella no pot assumir. En els propers mesos s'aniran activant aquests mecanismes, mentre en paral·lel el govern vol obrir el debat sobre el futur de l'educació amb tots els partits i parts implicades. Ahir el president Illa es va comprometre a posar sobre la taula assolir per primera vegada una inversió en educació del 6% del PIB. Avui la portaveu Sílvia Paneque ha admès que aquest és un objectiu que en tot cas es plantejarà a llarg termini.
12: Això. T'imagines un entorn de treball 100% eficient, alhora que sostenible? El nostre compromís és satisfer les necessitats actuals de l'empresa, garantint l'equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. T'animem a provar els serveis gestionats de printing, computing i telefonia de control grup. Ja són més de 2.500 clients que confien en nosaltres, fent projectes sostenibles. Vine al nostre web, controlgrup.es, o truca'ns al 93 877 0303 i simplifica la gestió del lloc de treball. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
13: Avinyó està de festa major. Del 18 al 22 de setembre, 5 dies de festa per tothom. Divendres, correfoc pels carrers de la vila. Dissabte, concurs de paelles, baixada d'andròmines i nit de ball amb els Catarres i banda neon. Diumenge, cercavila de gegants i a la tarda, orquestra Montgrins. Festa major d'Avinyó. Vine a viure-la.
14: Ja hi torna a haver tot el cartró per terra i el contenidor de paper encara no és ple.
15: Plega sempre les caixes de cartró i diposita-les dins els contenidors. Així evitem que es desbordin i en facilitem la recollida.
16: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecoembes.
17: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagant.

0: És a dir, que quan més a prop de Tarragona estic, menys se'n parla.
1: Sí, més a, com més a prop de Barcelona estàs, més se'n parla.
0: Més se'n parla.
1: Déu-n'hi-do. Ja us porteu bé, per això?
0: Sí, sí, sí. Jo amb el personatge estic molt reconciliat, i tant.
1: Sí, reconciliat vol dir que va haver un moment que no estava tan reconciliat.
0: Al principi de fer-lo, perquè... És que em feia molt lleig, per lo menys lleig, diguéssim. No?
1: Unes orellotes, té unes escalopes...
0: I se m'obrien els forats del nas...
1: I al
0: llavi... Sí, sí, sí. I estava incòmode, i a més pel castellà, no? Jo venia de ser funcionari de la Generalitat, en la qual cosa el meu parlar era el català sempre. I de sobte, parlant castellà, tenia un lèxic que em faltaven paraules i tal, i deia, Andreu, és que no ho vull fer, això. I em deia, tio, però és que fa gràcia. I tenia raó, l'Andreu, sempre si he tingut un ull clínic, no?, per captar el talent.
1: Però pel que tinc entès, la culpa és teva. Perquè un dia estava al vestíbul el senyor Bernardo Cortés i la culpa va ser teva.
0: Però va ser meva involuntàriament. És a dir, jo vaig dir a l'Andreu, Andreu, mira que hi ha el senyor aquell que canta la Barceloneta. Quin senyor? Dic, sí, que aquell que fa... No me'n recordava el nom. Ai, corazón, corazón! Li vaig fer això. I això es veu que la va captivar, però el cabron no m'ho va dir. Perdó per la paraulota aquestes hores, eh? Però...
1: La confiança.
0: Sí, però en Pic vam començar el programa, es va encendre el pilot vermell i em va dir, tenim el senyor Bernardo Cortés aquí, i em va fer així, no volíem dir, vinga, va, comença a treure el personatge, no? I jo, doncs, vaig anar tantejant fins que al final ja li feia dir el que volia.
1: A veure, una altra cosa no, però instint i olfacte, l'Andreu
0: sí,
1: no, entenia, i tu ja mai més has tornat a imitar algú fora d'antena, no? Suposo.
0: No, i a més, jo sóc un bastant mal imitador. El Toni Soler, en el seu moment, em va dir, què tal, tu et veuries la Polònia? Dic, és que jo no sé imitar. Home, però fes el Palomino. Ja, però és que només feia el Palomino. I els altres personatges eren molt patilleros, els meus, és a dir, no s'assemblaven... No tinc aquesta habilitat que té la gent a modificar les veus. L'Agnès Busquets, per exemple, que és meravellosa, o el Fermí Fernández, no? Gent que conec molt i que saben trobar el timbre adequat d'aquell personatge. A mi em costa molt, això.
1: Doncs t'he de dir que jo que he vist vídeos de Dames i Vells, que sí. Després en parlarem...
0: Sí.
1: M'ha recordat una mica un Polònia d'època.
0: Pot ser, un Polònia va en la letra, no?
1: Sí, del segle, no sé, 16, 17...
0: Sí, sí, sí.
1: En parlarem, i del que no parlarem més, paraula, és del Palomino. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor, director, guionista i funcionari, perquè un
0: també.
1: Funcionari mai pot deixar de ser-ho.
0: Com un capellà.
1: L'Oriol Grau.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau. Sí que...

0: encetem el llapis de memòria de l'Oriol Grau amb l'Àngels Gunyalons cantant potser aquest cop, que és un dels temes del musical Memory, amb el que ho va petar molt fort l'any 1992. I aquesta cançó, Oriol, tracta sobre un concepte que crec que en aquella època doncs, no es tocava gaire, però que avui el tenim a la boca tot el dia, que és la resiliència.
1: Sí.
0: Més concretament, la resiliència amorosa, perquè la protagonista, l'Àngels, malgrat haver-se endut un cabàs de carbasses al llarg de la seva vida,

0: Doncs encara té la capacitat per il·lusionar-se,
1: de tirar endavant,
0: per tenir esperança, per l'amor i dir, i si aquest cop triliri, i surt bé.
1: D'això es tracta, no? D'això es tracta, d'anar provant a la vida. L'Àngels Gurnia Alonso és una artista fantàstica. Si fos nord-americana, tindria uns shows fantàstics de Las Vegas, d'aquells tremendos, perquè és una artista completa. Som del mateix any, a més, i amb ella li senta millor. Jo m'he fet més vell, però és meravellosa. I aquest espectacle que el vam fer aquí al costat del Tívoli, després en vam fer un altre amb el Carles Sabater, i vam venir a la ràdio, i me'n recordo d'aquells moments especialment.
0: Tu ja estaves aquí, l'any 92?
1: Sí, vam arribar l'any 91.
0: Sí, estaves recent arribat.
1: Acabat d'arribar, sí, encara érem els de la Vallana Connection, ens deien.
0: Tu has pogut explotar la teva vessant cabaretera de cantant?
1: Sí. Vaig tenir la sort de fer un curs molt interessant que havia muntat l'AISGE de cabaret. I d'allà vaig aprendre alguns trucs i tècniques i després ho he aplicat amb tres obres diferents, en què sóc autor i en dos que he sortit, de les tres.
0: T'has posat a cantar,
1: mateix. A cantar, a fer striptease.
0: També,
1: perquè forma part del cabaret, també. I sí, a baixar entre la gent, a interactuar amb la gent, a seure'm a la falda d'algú i riure. I sí, m'agrada molt aquest gènere.
0: I els teus 60 pocs anys?
1: Tres.
0: Pocs? Poquets?
1: Pocs.
0: Semblen menys?
1: Gràcies.
0: Un parell de mesos menys. Quins objectius / somnis professionals encara et queden per assolir? Que diguis, jo vull fer això.
1: Doncs no molt, perquè jo he superat amb escreix les meves expectatives. Jo mai em pensava que arribaria a fer ràdio durant 8 anys diaris, no? O televisió, o fer tant de teatre. I jo anava per funcionari, que les tardes em dedicava a fer alguna altra cosa artística. I de sobte penso que, clar, és que m'agradaria naturalment fer algun clàssic, o jo què sé, o treballar al Nacional, però tampoc és que no m'ocorreré gens.
0: Però ho has provat? O...
1: No m'ocorreré, és a dir, no. Si em truquen a casa i...
0: Ja sabeu, si voleu l'Oriol Grau fent un drama, no?
1: Per exemple, n'he fet, i darrerament.
0: I què tal?
1: Bé, a mi se'm dona molt els drames. Jo, de fet, vaig començar amb drames. Un dels primers drames em va dirigir Ramon Simó, que després ha estat director del Grec i tot plegat, i era un John Osborne que es deia Amb la ràbia al cos, i era un drama dramón, tremendo.
0: I la gent no et reia? Perquè
1: no.
0: És que tu t'associem amb el riure, que és molt bonic, per altra
1: posterior,
0: banda.
1: Bé posterior. Primer vaig començar amb el drama i després va venir la comèdia.
0: I el drama no ha tornat?
1: Sí, intermitentment. De tant en tant he fet algun drama.
0: Ara tinc ganes de veure't. Allà,
1: sí.
0: Intensito.
1: Bueno, i tant, i plorar i tot, i tremendo.
0: Que com dius, tu treballaves de funcionari a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
1: A la DGAIA.
0: A la DGAIA. Qui foties a la DGAIA?
1: Res, administratiu. I em passava la vida passant informes de psicòlegs o pedagogs o així, o de treballadors socials, a màquina. Ells me'ls escrivien a mà i els passava a màquina. I se l'en vaig fer un fart de llegir històries terribles.
0: Drames.
1: Sí, la meva feina no hi havia ni una alegria, amb prou feines. De tant en tant, quan donava amb algun nen acabat de néixer, alguna família adoptiva. Això eren els únics moments en què s'il·luminava aquella oficina. La resta era tot gris, horrible. I vaig estar-hi 6 anys.
0: I en aquella època ja s'ensumava que a la DGAIA hi havia alguna cosa que
1: no,
0: que no rutllava.
1: No,
0: tu no estàs pringat, no?
1: No. Val. En aquella època no, perquè la portava Unió. Bueno, suposo que ho haurien fet les seves, però es van partir les conselleries entre Convergència i Unió, i Justícia primer i Benestar Social després van passar a Unió. I no ho sé, Unió no sé si té fama d'haver fotut mal a Caixa o... No ho sé, perquè com que ja no existeix...
0: És veritat, això en pau descansi.
1: Sí, ja no ho sabem.
0: I et va costar prendre la decisió de deixar aquesta feina de funcionari, venir aquí a Barcelona, començar una aventura amb el Terrat...
1: Gens, no em va costar zero, perquè jo odiava la meva feina de funcionari. I a la primera oportunitat, jo un any abans de venir aquí a Barcelona ja havíem treballat a Ràdio Reus amb l'Andreu, de col·laboradors, parlo en plural perquè érem el Fermí i jo, i havíem treballat de col·laboradors i jo ja havia tastat una mica les mieles de la ràdio. Aleshores, quan l'Andreu em va dir, tinc l'oportunitat d'anar a Barcelona aquest 91, t'apuntes? Jo anava a cobrar la meitat del que cobrava de nòmina i a viure a Barcelona, en una ciutat gran i que t'has de buscar la vida i tal. I vaig dir que sí, sense ni pensar-m'ho. Perquè de sobte s'assemblava molt al que jo volia, que era viure de l'artisteo.
0: Si no et va haver de menjar l'orella.
1: No gens. L'Andreu
0: jo crec que té pinta de ser un bon menjador d'orella.
1: Sí,
0: de però... fet, una de les seves virtuts és que sempre s'ha envoltat molt bé.
1: Sí, però jo era una xica fàcil. I em va tirar el cable i m'hi vaig agafar.
0: Bueno, una xica fàcil, però que ve d'una llarga saga de servidors de l'Estat, família sí. de funcionaris.
1: Per descomptar, la meva besàvia ja ho eres, Garrifa, tu. La meva sí, besàvia, no? El meu avi, la meva mare, els meus germans, sí, sí. Ser funcionari,
0: i com s'ho van prendre a casa quan dius, jo no vull ser funcionari?
1: Bé, com una marcianada, perquè vaig ser funcionari, vaig passar unes oposicions i vaig ser 6 anys, però quan vaig dir vull marxar, i clar, hi havia la por, aquesta feina és molt insegura i tal, avui dia totes les feines són insegures, no? Però antigament semblava que només el teatre fos insegur, o això, l'artisteo. I aleshores jo vaig dir, igual, ja sóc major d'edat i faig el que em dóna la gana.
0: De fet, fent números t'agafa... amb 20 llargs.
1: 27, 27.
0: Sí, que no ets un xaval.
1: Ja, ho tenia tot negre. Ja està, jo era gran.
0: Sí, que l'oportunitat de venir a Ràdio Barcelona amb el Terrat, doncs és un d'aquests trens que només passen una vegada a la vida. L'Oriol Grau, doncs, no va desaprofitar l'ocasió, es va pujar al vagó i va dir, ei, take a chance on me.

0: Take a Chance on Me d'Ava, sonant a llapis de memòria de l'actor, guionista, director, funcionari, professor de la Universitat Robert i Virgili durant un temps, etc, etc, de l'Oriol Grau. Aquest tema va ser publicat l'any 1978, és a dir, en plena transició del franquisme, i quan tu tenies fent números, doncs, 15 anyets.
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Et transporta a aquesta època?
1: I tant, i tant, i tant. Ava, de sobte, era la reina de les festes que fèiem, i aquelles festes era el descobriment de moltes coses, no? De la teva capacitat d'alcoholitzar-te i els teus límits, i també del sexe, la descoberta del sexe, no? I em porta molta alegria. Jo em vaig passar una adolescència i una joventut molt feliç a Tarragona.
0: Tu ja no ets fill del Guateque, tu ets més ja jove.
1: No. Ara ja no anem ni a sopar, anem a dinar.
0: No, però els del Guateque
1: eren les meves germanes.
0: De pernil dolç. Exacte, i Fanta, tu ja sí, no, sí, tu sí. Ja li foties...
1: Sí, ja fèiem altres.
0: JB, coses així.
1: Sí,
0: no,
1: sí, aquella època. Sí, sí. No, la primera borratxera professional va ser als 14 anys. Professional vull dir de no recordar-te l'endemà de què havies fet.
0: I d'agafar fàstic aquella beguda.
1: Sí, però descomptat, no he tastat mai més el conyac, va ser de conyac.
0: Si li vas robar un pare.
1: Gairebé, gairebé.
0: Un Torres, una cosa d'aquestes,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, d'un moble bar, sortia d'un moble bar segur.
0: Com era l'Oriol adolescent?
1: Divertit.
0: Ja tenies aquest salero...
1: Sí, jo venia dels escoltes també, i això també em va salvar una mica de... Els col·legis eren horribles, el col·legi convencional, i en canvi els escoltes era un altre món. Allà em vaig aprendre a fer teatre, vaig aprendre a treballar en comunitat, vaig estimar la natura, vaig aprendre a estimar la natura. I sortia d'allà i que era un món divertit, musical, de ballar, de jugar, i vaig mantenir-ho, diguéssim, fora dels escoltes.
0: I professionalment aquell Oriol adolescent cap a on tirava? O sigui, hi havia allò del funcionariat, que vulguis que no...
1: Sí, això va ser per imposició, diguéssim.
0: Però la teva aspiració professional?
1: Era aquesta. Jo vull ser artista des que tenia 12 anys.
0: Sí, com una decisió, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo vaig llegir un llibre que era una feina que es cobrava, diguéssim, que era una feina professional. Jo pensava que els actors ho feien per xalar, per disfrutar, i no, es cobrava, i vaig pensar, doncs jo vaig fer això, als 12 anys ja. Als 15 vaig demanar a casa que em paguessin els estudis i anar-me'n a l'Institut del Teatre Barcelona. Em van dir que de cap manera.
0: Si està aspirat o què, no?
1: Ja ho sé, ja ho sé. Però jo ho tenia clar, i mira, i tard o d'hora.
0: Aleshores, quan et truca el Fermí i et diu, escolta, que aquí a Ràdio Reus hi ha un xaval que és més jove que nosaltres.
1: Exacte.
0: Que està
1: un
0: fent...
1: any més, no gaire més.
0: Sí, només un.
1: Un any més, sí, sí.
0: Està fent una cosa que li diu al Terrat, vols venir? Va anar així, la cosa?
1: Sí, més o menys, més o menys. La trobada amb l'Andreu va ser diferent. Ell em va fer una entrevista, ell estava a l'estudi i va enviar una mòbil amb una acció teatral que fèiem al carrer. I volia entrevistar el director, que era jo. I en lloc de posar-se el director, s'hi va posar la seva mare. I era jo, també. I vaig començar a fer de padrina.
0: I com és que et surt a fer la padrina?
1: Jo què sé.
0: La padrina és Josefina, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. En aquell moment jo estava muntant una història i pensava, ara em venen de la ràdio tots els paperots, doncs ara jo què sé. Era per només per jugar, també, i per tocar-li la pera a aquest locutor que m'estava molestant en el moment en què jo estava...
0: El xavalet.
1: El xavalet aquest. I a l'Andreu li va encantar que comences de padrina i va dir, no, has de venir a fer personatges.
0: Ja portem dos. Ha passat amb el Bernardo,
1: sí, sí.
0: Cortés, i ara amb aquest,
1: i la padrina,
0: coses
1: sí, sí.
0: Improvisades, de cop...
1: I que ell es pesca el vol i diu, això pot tenir brillo.
0: Si tu no hi ets des del primer dia del Terrat.
1: No, no, no. És el Fermí que coneix l'Andreu, i jo va entro posteriorment.
0: Tu, bueno, tu fas aquesta performance, no?, sí. Per telèfon, sí. I diu, porta'm el cap aquí.
1: Sí, sí.
0: Ja de xavalet se li ensumava aquest talent a l'Andreu, això, que deuria tenir 20 anys, 18?
1: Sí, sí. Sí, no, ja en tenia més, eh? 20 i tants. Però sí, ja tenia una certa xifladura. I un cert caos que sempre m'ha semblat molt interessant. Perquè del caos en sortia molta cosa. De sobte tenia la taula per anar a discos i llibres i no sé què, i d'un disco posava una música i d'allà traiem un gag i d'allà, saps? I, ostres, en aquest aspecte ho trobava molt ric, perquè jo soc molt més endreçat i no sorgien tant les idees, em costaven més. I, en canvi, ell el vol, agafava qualsevol idea i la feia brillar.
0: És el que es diu un tecnòcrata del caos.
1: Sí,
0: sí que ell
1: sí,
0: en el seu caos veu, sí. Està endreçat.
1: Sí, sí,
0: ets tu, que
1: i ell
0: hi
1: veu, exacte, ell hi veu les pepites d'or i jo només veig fullaraca.
0: Que, per cert, és molt fort que hagis muntat un espectacle com el monòleg d'autoficció teatral La mare, el dimoni i jo,
1: exacte.
0: Per aclarir a tota Catalunya que no esteu enfadats.
1: No, per descomptat que no. Va venir a veure'm ell, la Sílvia i gent del Terrat.
0: Però hagis d'aclarir que tampoc sé d'on neix aquest rumor.
1: No ho sé, però suposo, no ho sé. Suposo que com que vaig deixar el Terrat, la gent ha d'atribuir històries d'aquestes. Jo vaig deixar el Terrat perquè per mi havia acabat un cicle. És a dir, havien sigut 14 anys, intensos, intensíssims, de veure com creix una empresa d'una manera fantàstica, i de sobte vaig dir, tinc enyorança de Tarragona. Me n'entorno a casa.
0: No vull tant bacallà, no?
1: Sí, perquè a casa hi ha feina a fer. A casa hi havia, teatralment, era molt pobre. Ara, per exemple, hi ha una productora que existeix, que una gent que exhibeix en teatre, que monta un festival internacional, tot això neix arran de que jo vaig decidir anar cap allà i impulsar una sèrie d'idees xules.
0: De fet, al Terrat, no sé si en aquella època és com resiliència, no. Crec que el tema burnout, no es comentava, que és això, és quan et cremes, perquè al matí estàs aquí, per la tarda estàs a la tele, sí. A la nit estàs fent no sé què, clar, la teva vida quedava reduïda a la feina.
1: Sí, sí.
0: Si no et vas enfadar amb l'Andreu, et vas enfadar amb la feina, si t'has de descansar.
1: Sí, exacte, exacte. Per exemple, durant els anys que vaig estar aquí a Barcelona, amb prou feines vaig tenir relacions socials. Era de casa a la feina, de feina a casa. I al cap de setmana m'anava a Tarragona a dirigir teatre perquè seguia dirigint. Uf. Per tant, sí, era una vida intensa, però de feina, feina, feina. Llavors, quan vaig aturar, vaig trobar l'amor i vaig trobar una colla d'amics. I
0: Em fa l'efecte que potser t'hagués agradat aprendre a dir no abans.
1: No me'n penedeixo d'haver estat aquí 14 anys a full, eh?
0: No dic pel Terrat en concret, sinó perquè has treballat en moltes coses. Després farem un repàs. Sí. Que no sé si en algun moment haguessis dit, mira, no, això no. De fet, alguna vegada que has dit que no, t'han acabat convencent perquè diguessis que
1: segurament,
0: sí.
1: Segurament.
0: Va ser la Mònica Terribas a TV3 com a cap de programes d'entreteniment.
1: I tan pobre que li vaig dir que no, i em va insistir a saco. I mira, vaig acceptar. 2 anys, que va estar prou bé.
0: I cap a casa.
1: I cap a casa.
0: Cal que està clar que amb el Terrat vau triomfar moltíssim. Ara bé, pel que tinc entès, potser m'equivoco, els primers EGMs aquí a Ràdio Barcelona, les primeres dades d'audiència...
1: Tururut, els primers anys, els 3 o 4 primers anys...
0: 4 anys!
1: Ben bé, ben bé. Potser el tercer any ja començàvem a treure el nas i el quart any ja estava una mica més consolidat, però els dos primers era zero. És a dir,
0: zero.
1: La consciència és, no ens escolta ningú. I això també dona una certa llibertat per fer el que ens dona la gana. I això va marcar tendència i vam seguir fent el que ens dona la gana encara que tinguéssim audiència.
0: Sí, clar, però zero... Molts zeros continuats, de fet, admirable la paciència d'aquesta casa.
1: La paciència de Martí, que era el director de la casa, i deia, la ràdio, amb aquella veu del Martí, la ràdio és un cavall lent, no? Una cosa així deia, és a dir, que vol un tracte lent i al cap de 3 o 4 anys es consolida.
0: Clar, però
1: i tenia raó.
0: Estaves a 2 zeros de tornar a la de Gaia.
1: Sí. Jo també tenia, com que estava en excedència, tenia una mica el coixiquet de dir, bueno, si he de tornar a ser funcionari...
0: A veure històries,
1: no sé,
0: històries terrorífiques.
1: Truculentes de menors.
0: Has tornat a fer algun programa de ràdio després del Terrat?
1: Sí, a RAC 105 em van contractar per fer Palomino, justament.
0: Hòstia.
1: I va durar un any, una temporada. Perquè jo vaig demanar de no venir a Barcelona, sinó que em posessin un RDCI, que pels profans és un aparell que et posen a casa i que pots fer ràdio des de casa. I em van venir molt amablement a instal·lar-me a Tarragona un aparell d'aquests, i jo feia ràdio en pijama, acabat de sortir d'aixecar-la del llit.
0: I tens mono de fer, ja no personatges, un programa teu, de l'Oriol Grau.
1: No sóc tan ambiciós en aquest aspecte. Més que res perquè sóc un dropo vital, i això implica feina.
0: Ets un dropo vital?
1: Jo sí.
0: Això no vol dir?
1: Sí, l'Andreu sempre m'ha batejat així.
0: Què vol dir això?
1: Ets un dropo vital. Que la meva aspiració és buscar la manera de no fer res. I a vegades em curro molt la manera de no fer res.
0: A veure, durant molts anys
1: paradoxal, això,
0: ha sigut un mal dropo vital, perquè per voler
1: exacte.
0: No fer res, Déu-n'hi-do,
1: no
0: ho feies tot.
1: No he parat, però és també el risc de treballar amb el que t'agrada. Que tu mateix t'autoexplotes, ets el teu propi empresari, no?
0: Em sona.
1: Sí, et sona, exacte. I sobretot amb aquestes feines, la ràdio és tan apassionant que nosaltres ens passàvem tot el dia aquí, des del matí fins a la nit, perquè és que, bueno, perquè ho saps, perquè veus les actualitats i els companys i tot plegat.
0: Que sou amics. A més, clar. A Ràdio Barcelona sempre hi ha hagut un material humà molt, molt interessant, la gent és molt maca.
1: I en aquella època, clar, la redacció era en Xavier Cerdà, Alfons Arús, Gemma Nierga, és que era molt potent. Andreu Buenafuente, era una redacció de popes, no?
0: Home, ara estem igual, eh? O sí, millor, segur, potser segur. Hi ha menys estrelles, però
1: segur,
0: a
1: segur.
0: Nivell de persones increïble. Segur. No, no, i ho dic de veritat, eh? És, el material humà de Ser Catalunya, Ràdio Barcelona, és increïble. Mm-hmm. Que bé, si tu repenses, que sàpigues que aquí, ja t'ho deia al principi, et veuen com un mite, jo crec que te'l donarien amb els ulls tancats.
1: Moltes gràcies.
0: No demanis la franja de 3 a 4, sisplau, és l'únic que et puc demanar. Però
1: jo crec que per mantenir el mite val més que no torni.
0: Sí?
1: Que es quedi el mite, sí, tant i tant.
0: Bueno, mai se sap, ja ho saps.
1: Mai se sap.
0: Nunca digues d'esta agua no beberé.
1: Potser sí.
0: Doncs aquest dropo vital, mira si ho ha fet bé, que en aquesta vida ha fet personatges a la ràdio, actor de teatre, director d'una sitcom, tan mítica com Plats Bruts, cantant d'orquestra, funcionari de la DGAIA, professor de la Universitat Rovira i Virgili, cap de programes d'entreteniment de TV3, Oriol, vaja,
1: pràcticament...
0: Has fet de tot, menys de torero.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: vie di Hollywood, è innamorata tu non te voglio più. Torero.
1: Allà, fins a la memòria de l'Oriol Grau, també hi hem trobat Torero, que no és la de Chayanne, sinó la de l'italià Renato Carosone. Aquesta cançó va ser publicada l'any 1958. Crec que tracta, pel poc italià que controlo, d'un italià que vol fer-se passar per Torero. Però clar, és que és italià, i sí, l'italià...
2: I grinyola, no?, i canta.
1: Sempre és italià.
2: Sí, sí, era un disc del meu pare, i nosaltres el posàvem de petits per riure. I després, amb els anys, amb l'orquestra, el vaig arribar a cantar. Mira, tu quina paradoxa.
1: Amb la gramola de la iaia.
2: Amb la gramola de la iaia, sí, sí.
1: Aquest nom tan modern, a qui se li va morir?
2: En realitat cantàvem això, cantàvem cançons antigues, diguéssim, dels pares, i cantàvem twist, i cantàvem coses d'aquestes quan ja no es portava tot això. I vam treballar molt, durant molts estius.
1: Tu passaves bé?
2: M'ho passava molt bé, cantant. Ser cantant d'orquestra és el Vietnam de l'artista. Perquè...
1: Casa.
2: Sí, sí, perquè... toques a qualsevol lloc, a qualsevol poble, la gent no acostuma a pagar entrada, amb la qual cosa es creuen amb dret d'exigir més del que t'exigeixen si paguen entrada. Ens havien pujat borratxos a l'escenari, ens havien tirat pedres, ens havien tirat tous, ens havien tirat aigua. És a dir, que és salvatge.
1: I tu seguies allà, eh?
2: I nosaltres seguíem allà.
1: O te rebotaves. Sí, sí.
2: No, no, més d'una vegada avui he utilitzat el micro com a arma, també, de dir, bueno, si sou valents a tirar ous, per què no teniu ous de pujar aquí dalt? Havien pujat a l'escenari, me'n recordo, de Sabadell, i la policia va pujar i els va agafar a dos rucs.
1: Dos imbècils.
2: Dos imbècils ens havien agredit i se'ls van endur. Però aprens molt a driblar amb les... amb la sorpresa.
1: No, no, ja ho has dit bé, és el Vietnam de l'artista. Tornaries aquí o com la ràdio? És una etapa ja...
2: És una etapa superada ja, perquè a més necessites molta energia. Ballàvem i cantàvem alhora. Ara és una cosa que no podria fer sense esbufegar, és clar.
1: Que aquesta època que tu cantaves al Torero a casa i us enrèieu i tal, aquí estem a Barcelona o estem a Tarragona? Perquè aquest és un altre mite que hem de desmuntar.
2: Sí.
1: L'Oriol Grau va néixer a Barcelona.
2: Exacte. Som...
1: És un tarragoní, ara és un ambaixador de Tarragona,
2: sí,
1: però és un tarragoní
2: sí.
1: D'adopció.
2: Exacte, i un renegat de Barcelona, em diuen també.
1: Amb raó?
2: Una mica sí, perquè no ho dic mai que sóc de Barcelona, dic que sóc de Tarragona. Però no, jo sóc de Sant Gervasi, justament.
1: I quan marxeu cap a... cap a
2: quan jo tenia 5 anys. El meu pare li dona una feina millor a Tarragona. I
1: a funcionari, evidentment.
2: No, no, no,
1: no.
2: El pare no, justament. Tots els, la resta sí, però el pare era comercial. Sí, sí, normal. Ell no, no, no va tocar mai l'administració. La cosa és que jo als 5 anys ja estava a Tarragona i sóc d'allà perquè un és d'on ha fumat el primer cigarro, on ha fet la primera morrejada...
1: De les primeres vegades.
2: Naturalment.
1: Molava aquell Tarragona dels anys 70 on tu et cries?
2: Sí, jo he jugat al carrer, per exemple, que és una cosa que no s'estila ara.
1: És mitologia
2: però...
1: grega, no? Jugar al carrer.
2: No, no, jugàvem al carrer on, per lloc on passen els cotxes i de sobte passava un cotxe de tant en tant. Però jo he sigut molt feliç a l'infància allà a Tarragona perquè permetia... anar per la teva i sense que els pares controlessin gaire.
1: Però no hem d'oblidar que, clar, per anys tu ets un, el que es coneix com un niño de Franco. Tu has menjat franquisme,
2: sí, sí,
1: ets
2: sí,
1: el 63.
2: Sí, jo he nascut amb dictadura.
1: L'educació dura, no? Molt
2: sí,
1: catòlica.
2: Sí.
1: Encara feien allò de lligar les mans als esquerrans perquè escrivissin amb la dreta.
2: Jo ja no havia viscut, però les meves germanes sí. Jo havia viscut resar el Pare Nostre, l'Ave Maria o el que fos, abans i després de la classe.
1: I que si t'han de fotre una galeta, això és com cantant d'orquestra, no?
2: I ens pagaven sí. Molt. Sí, estàvem en un col·legi que ens pagaven molt, però per costum. Per exemple, venia el professor Parradera i et pagava pa! Les galtes a la cara i et deia Grau, abre la ventana. Però per això ja te l'havia fotut, saps? Ja era una manera de fer.
1: De fet, és una manera que t'immunitza.
2: Sí, esclar. Ah,
1: això és com cridar
2: a la
1: quarta hòstia i ja estàs acostumat.
2: Sí,
1: i dius,
2: sí.
1: Cap allà...
2: Suposo que sé, però
1: vivíem
2: l'escola en pànic de no rebre.
1: Tu ets el germà petit de...
2: No,
1: Grau?
2: Sóc el cinquè de set.
1: Cinc de set?
2: Cinc de set.
1: O sigui, podíem muntar un equip de...
2: I tant, una colla castellera gairebé.
1: I què tal la infància entre...
2: Bé, molt distreta, en aquest aspecte molt distreta.
1: Un ramat.
2: Sí. Jo no m'imagino, per exemple, els fillúnics com ho fan, no? Suposo
1: aquí
2: que
1: en tens un, eh?
2: Sí?
1: Sí, en podem parlar.
2: I has après a jugar sol, per exemple, o aprenies a jugar sol?
1: Aprens a jugar sol, el teu pare se'n penedeix que siguis fillúnic i la teva mare, perquè al final has de jugar amb algú.
2: Clar.
1: I després hi ha una llei no escrita del fillúnic, que alguna vegada he repetit i ara els oients diran que he pesat, i és que els fills únics no tenen només un fill, en tenen mínim dos, perquè com que tenim aquesta recança de saber el que és un germà, volem que els nostres fills en tinguin.
2: Ah, vale. Està bé. La...
1: Sí, sí, sí. Busquen. Busca sí, sí, fills sí. únics i mira quants fills tenen. Vale, a més, sabem vale. que és una inversió, per quan són una miqueta més grans, el meu pare havia de venir amb mi a jugar. En canvi, els meus fills, quan tinguin 12 anys, els diré a les 5 aquí. I arribaran, que suposo clar. que 107 és el que feien a casa
2: exacte,
1: teva.
2: Exacte, exacte. La mare havia sigut filla única i suposo que mira, també per criurar-ho, no?
1: Que en aquesta època d'infància vas conèixer algú del que ja hem citat abans, que és el Fermí Fernández,
2: sí.
1: que us coneixeu amb 7 anys.
2: 7 anys, sí, sí, anàvem al col·legi de 7 anys.
1: Química immediata entre vosaltres?
2: No, no, no, en realitat no. A classe ens vam ignorar bastant, però ens vam fer amics al passadís, com que ens expulsaven al passadís.
1: Eres aquest perfil, eh?
2: Sí, perquè érem els graciosets i fèiem riure els companys. I aleshores vam aconseguir el passadís i vam dir, ah, doncs tenim coses en comú, no? Com a mínim ens agrada fer riure, érem lectors de cavall fort i això també ens va unir molt, no? I és a dir, que hi havia una catalanitat entre els dos i tal, i sí, sí, amb 7 anys ja teníem consciència política.
1: I ja quedàveu, no? Que faré que m'expulsin a 3 quarts, sí. quedem a 3 quarts al passadís.
2: I ells teníem una altra cosa en comú, no ens agradava el futbol, no ens agradava jugar a futbol. I jugàvem amb les nenes, naturalment, el nostre col·legi era mixta. I aleshores vam ser titllats de tot el que fos, però tots aquells que es dedicaven a jugar a futbol no s'hi han professionalitzat mai. Nosaltres, que jugàvem a fer teatre amb les nenes, som dos actors professionals,
1: bum.
2: No? És una bufetada a les boques d'aquells impertinents.
1: I com a tarragoní d'adopció, tu recordes el teu primer Dames i Vells?
2: Sí.
1: Perquè sí, això sí. és una festa popular molt antiga, no? Bueno, ho explicaràs tu millor,
2: sí.
1: que es va perdre.
2: Sí, durant la història, és a dir, la primera documentació d'aquest... Estem parlant d'un entremès teatral que dura mitja hora, eh? Parlem d'això, i que es fa per la festa major. I són les baralles entre quatre dames joves casades amb quatre vells, tot interpretat per homes.
1: Sí,
2: el conflicte
1: sí, sí.
2: servirà en safata, ja. I aleshores hi posen pau, o intenten posar-hi pau, el rector, l'alcalde i el guàrdia civil per aquest ordre. Jo tenia 16 anys quan vaig començar a assajar Dames i Vells, a fer de vell, amb 16 anys. I amb el temps, enguany fa 46 anys que ho fem, i trobo que és la meva escola de teatre per excel·lència. Jo he nascut aquí, diguéssim, teatralment, i encara descobreixo coses noves fent-ho ara. Ara sóc l'arcabisbe de Dames i Vells, i encara ho disfruto. Encara ho disfruto i ho disfrutem, perquè el Fermí... El meu company de tota la vida també hi és.
1: Qui i com ho va recuperar? Perquè et dic, això estava oblidat.
2: Sí, sí.
1: I això és típic de Sitges en avall, crec.
2: Sí, els balls parlats, que se'n diu així, ara, per exemple, la Universitat Rovira i Virgili organitza el tercer congrés de balls parlats, ara al setembre, i es parlarà justament de balls de gènere i colonials, no? Perquè també hi havia balls d'aquests de Negrito, la Negrita, per exemple, a Tarragona encara hi ha gegants que es diuen així, els gegants moros i tal, no? La qüestió és que... ja m'he perdut ara.
1: No, que com es va recuperar.
2: Ah, d'acord, la recuperació. L'Ajuntament Democràtic, el primer, cap a l'any 78 o així, intenta recuperar la festa major antiga de l'època de la República que el franquisme va esbandir. I un dels elements molt populars era aquesta mena d'entrevés teatral, la Vall de Dames i Vells. Jo he trobat gent gran, dones bàsicament grans, que em deien, me'n recordo de versos de quan jo era petita que s'havia fet a l'any 36 o així, no? A Tarragona, i de sobte et deien uns versots esgarrifosos en qüestió de marranó, diguéssim, és molt marrano, Dames i Vells, no?
1: Bueno, aneu molt forts en molts sentits.
2: Sí, sí, però es veu que hi eren forts antigament. Nosaltres ens va arribar un text que ja estava censurat, havia passat per la censura eclesiàstica i, per tant, no hi havia res, ni una paraula marrana ni res. Però de sobte em trobava senyores d'aquestes pel carrer, me'n recordo una senyora d'uns 80 anys i em va dir, mira, nen, apunta, perquè me n'han recordat d'un de quan era petita. Sé que és una hora incorrecta, eh?
1: Però va ser.
2: I em diu, mira, anirem a caçar conills al cony de la Marieta, la tita per escopeta i els collons per perdigons. Toca per on? I em veus a mi apuntant això i pensant, hòstia puta, com eren antigament, no? I després n'hi ha un altre molt popular que també me l'havien dit molt, que era mireu-se la meva dona, quina llufa s'ha fotut, de tan pudenta que n'era m'ha fet perdre la salut.
1: No, si és escatològic,
2: és
1: marrano, sexual...
2: És escatològic, sexual, tot el que vulguis.
1: I foteu també els partits polítics, feu,
2: sí, esclar,
1: feu una mica un repàs de com està el món, allà entre,
2: sí.
1: entre tot.
2: És com un Polònia, de fet, un Polònia però local... I parlem de tot, des del món fins a la cosa del carrer del costat.
1: De fet, això ho feu per Santa Tecla, o sigui, està a tocar...
2: El 22 a la tarda i el 23 tot el dia.
1: Ara ens explicaràs com portes els preparatius, perquè tu ets el senyor director d'això, sí. Però abans escoltem una petita mostra, un petit fragment de com va engegar l'espectacle de Dames i Vells de l'any passat, que van a càrrec, evidentment, de l'aquí present, l'Oriol Grau.
3: Mare de Déu del remei! Allà. Esteu perdent clientela perquè el món va malament, llavors sembla que us la pela. Beneïda Santa Tecla, tant que us estimem aquí i no hem vist que afavoríssiu cap tema tarragoní. Com que el cel ho feu fatal i el món com més va pitjor, al ball de Dames i Vells us donem la solució. Ha pujat al firmament el nostre amic Carles Jansà, un savi bona persona d'origen vilassecà.
4: Ell segur que us posa arreglo al desastre celestial, perquè va ser el primer mestre del nostre ball ancestral.
3: Vaya.
4: Ja fa 45 tecles, jo no havia ni nascut.
5: Vols dir?
4: I en canvi tu ja eres iaio i amb el burinot caigut.
1: Així se les gasten a Dames i Vells.
2: Sí, sí, així començàvem l'any passat, un homenatge al Carles Jansà.
1: Que anant tan forts com aneu, perquè sí, hi ha molta cosa escatològica, sexual, però, com dèiem, també li foteu als partits polítics.
2: Sí, sí.
1: No us han volgut censurar i tancar la paradeta?
2: Sí, més d'una vegada. De fet, hem rebut amenaces de querella criminal, hem rebut cartes del diari queixant-se i condemnant-nos a l'infern etern, i alguna gent del carrer ens ha dit que som uns poca-soltes i que no ens mereixem res. Però, malgrat tot, cada vegada que fem el ball s'omple de gent. Per tant, tenim el favor del públic, sí.
1: Qui escriu el text?
2: Entre tots, cadascú s'escriu el seu. I després tots passen per un sedàs, que sóc servidor, i que aguditzo l'enginy, afino la comicitat, apreto. A vegades l'autocensura és la pitjor, i jo intento que això no existeixi. És a dir, no ens censurem gens i diem el que
1: volem.
2: Tu
1: no censures res, i hòstia, aquí t'has passat, eh?
2: Si puc, no, si puc, no.
1: Si puc vol dir que alguna cosa sí que dius.
2: Alguna cosa
1: sí. T'has passat de frenada.
2: Sí, sí, quan... És a dir, intentem evitar posar-nos contra el dèbil o contra la gent vulnerable, no? Però a vegades també, si hi ha un gag bo, doncs aprendre pel sac les normes ètiques.
1: Quantes representacions feu per Santa Tecla de...
2: De 10 a 12, més o menys. És que en fem algunes de secretes.
1: Què vol dir de secretes?
2: Per exemple, anem a la residència de la Mercè, que és una residència de gent gran, l'única que és pública a Tarragona, i els hi fem allà. Però no està obert al públic, és només per residents i familiars dels residents. I és molt, molt bonic veure Dames i Vells envoltat de vells, perquè tots són els vells. Alguns hi riuen perquè no se n'enteren, els altres sí, però és una experiència.
1: I bolos? No en feu?
2: No, no, no. N'havíem fet antigament, però vam desistir.
1: Desistir?
2: Sí. Perquè, tret de context, costa molt entendre això. Per exemple, havíem vingut una vegada aquí a Barcelona i, esclar, comença a semblar marranor al mig de la Rambla i la gent no entenia què era allò i la gent feia cara d'esgarrifant-se i la gent s'allunyava i vam dir, ostres, que no podem treure de context això, perquè si no s'entén.
1: Santa Tecla, si voleu veure-ho en directe, no?
2: Exacte, baixeu a casa.
1: Baixeu a Tarragona. Que a les festes de Santa Tecla també has cantat amb l'orquestra, amb la gramola de la iaia.
2: També, també. Hi havia anys que jo havia fet televisió, la primera televisió local a Tarragona, feia de reporter, deixava el micro, em vestia per fer Dames i Vells, i després a la nit tenia orquestra. A la mateixa festa major feia tres feines alhora.
1: El drop vital.
2: Totes sense cobrar. És a dir, drop vital i ruc.
1: Sí, sí, sí, m'ho podries haver tret molt de profit.
2: Sí,
1: que,
2: sí.
1: Clar, la teva formació, si no vaig equivocar, tu des de ben jove, 12 anys, t'has format teatralment?
2: Ja havia fet teatre, sí, havia fet molt de teatre.
1: Al conservatori, escoltes. També?
2: Havia anat al conservatori, però primer vaig anar a l'escola de teatre, als 16-17 anys. Vaig anar a l'escola de teatre municipal de Tarragona, que ja no existeix. I no vaig acabar perquè em vaig enrolar al conservatori. Bueno, em vaig enrolar a cantar, per amor vaig canviar el teatre per la música, s'ha de dir tot.
1: Això passa.
2: Sí, exacte. Hi havia un tio que m'interessava i me'n vaig anar a fer de músic. I aquí vaig entrar al conservatori a estudiar música per tenir una certa base. Tampoc vaig acabar, vaig arribar fins a quart, però vaja, ja tenia el que m'interessava. I vet aquí. És a dir, a vegades m'he mogut no tant per la cosa professional, sinó per anar darrere una tita.
1: Ben fet.
2: Han dit així de clar.
1: I a l'escola de moda?
2: Sí, allà vaig... Jo tenia ganes d'aprendre...
1: També vas darrere un sastre?
2: No. Tenia ganes d'aprendre a dibuixar roba. A mi m'agrada molt el vestuari teatral.
1: Això a quina edat estem?
2: Ja 23, 24, ben bé. I tenia ganes de saber dibuixar les diferents textures. No és el mateix dibuixar, jo què sé, pell, que seda, que targal, que no sé què. O com que un caient d'una roba i tal. M'agradava això, i m'agrada molt l'aquarela, i m'agrada aquesta història, i encara faig figurins ara, o sigui que sí, sí.
1: Però tu eres un nen que cosia a casa seva?
2: Sí, sí, sí. malgrat la prohibició de tocar la màquina de cosir, perquè la ma mare m'ho prohibia, jo quan no hi era, la feia anar. I vaig arribar a saber-ne més que ella i li vaig arribar a ensenyar coses que ella no havia après abans.
1: Clar, però tu ets fill d'un temps, que no era molt habitual, per no dir, era estranyíssim veure a un nen cosir.
2: Clar, no feia de nen. El que passa que també és l'època en què neixen els Madelmans, que eren una mena de ninos per nens. Nines per nens.
1: Ui, si et sent algú dient això dels Madelmans.
2: Ja ho sé, però...
1: Nines per nens,
2: Nines per nens. I aleshores jo, a part de jugar, de seguida es quedaven en calçotets els meus, i jugàvem, era com una mena de sauna gai, els tenia en una caixa de cartró, i allà els hi feia casetes i tal, i els hi feia roba, i sí, per mi també va ser una mena d'alliberament de dir, ah, mira, doncs, en aquesta època puc jugar amb nines, i no està gaire mal vist.
1: Tu quan vas prendre consciència que eres homosexual, eres ben petit encara?
2: No, potser els 15-16, els 15-16 anys.
1: I com ho vas portar? O sigui, va passar molt de temps que tu dius, ostres, a mi m'agraden els homes, a que tu ho verbalitzes amb algú?
2: Sí, potser van passar 2 anys ben bé. Jo començo a sortir de l'armari als 18, quan ja ho tinc molt clar i tinc una certa consciència de col·lectiu LGTB. I a partir d'aquí començo a explicar-ho, perquè ja tinc arguments per defensar-me.
1: Ja has passat pel Conservatori de Música?
2: Sí, ja hi he passat.
1: Clar, enmig de tot aquest rebombori, l'any 1976, quan tu tens 13-14 anys, amb el dictador ja caput, el Franquito, doncs va aparèixer el primer himne gai de l'estat espanyol, com va ser Libérate del Titi.
5: El

0: Libérate, sonant a Llapis de memòria de l'Oriol Grau, una cançó del valencià Ramon Barrera, d'origen andalús, que més conegut com el Titi, que l'any 1976 doncs, va revolucionar-ho tot aquí a Espanya.
1: Sí, va ser un himne, realment.
0: Amb aquesta cançó que demanava, amb molt d'humor, s'ha de dir, amb molta alegria, que tots els homes homosexuals sortissin de l'armari. Tu quan vas descobrir aquesta cançó?
1: Doncs hi havia un local a Tarragona, que es deia 69, i la van punxar, un local on feien espectacles de travestis, el primer local d'ambient a Tarragona, i jo diria que l'únic que hi ha hagut. I jo vaig ser molt aficionat a anar-hi, i perquè feien espectacles de travestis, m'encantava, hi havia molta cosa teatral i molta lentejuela, i al punxar-la vaig dir, ostres, però és boníssim aquest himne, que bo! I era fresc, acabava de fer-se.
0: O sigui, que tu vas anar a aquest local amb quina edat?
1: Pues 18 acabes de fer, o 17.
0: O sigui, principis dels 80.
1: Sí.
0: I a sortir de l'armari et va costar molt?
1: No, vaig tenir la sort d'envoltar-me d'amics que ja eren més grans que jo i que havien sortit abans. El meu millor amic, Joan Maria Salvador, psicòleg, i Gai, també, d'alguna manera, va ser el meu padrí en aquest aspecte, el meu mentor, no? De dir, doncs a tu el que et passa és això, i tira pa'lante, que aquí som molts.
0: I a més, aquí han passat molts casos, no?, de persones homosexuals que ha costat molt dir-ho a casa, i també te n'adones que moltes vegades la pressió te l'estàs fent a tu mateix, i després t'alliberes, com diu el Titi, i dius, ah, doncs no ha sigut tan heavy com podia imaginar.
1: Exacte.
0: I ara, això, als 63 anys, si fas una mica de balanç, has pogut viure la teva orientació sexual, la teva sexualitat en plenitud?
1: I tant, per descomptat.
0: Perquè has fet tantes coses que també que entenc que has tingut molts ambients diferents, has hagut d'explicar-ho moltes vegades, te n'has cansat, ho has normalitzat també.
1: Tinc el costum de, si entro en una feina nova, i en teatre passa sovint, que de sobte estàs en un equip nou treballant, no?, cada tant temps, que al cap d'un dia o dos ja ho saben, perquè així no em trobo en situacions incòmodes. Què vull dir en situacions incòmodes? Que de sobte pues estiguin quatre tios allà i et vulguin fer còmplice del cul d'aquella noia. I jo no vull entrar en aquests jocs perquè no m'hi sento identificat, i aleshores, si ja ho aclareixo d'entrada, ja no em fan un col·lega seu heterosexual.
0: Sí, però com ho fas, això? Perquè tampoc ja...
1: Amb alguna broma.
0: Us vull...
1: No, amb alguna broma, sempre l'humor per sobre de tot. I aleshores, a través d'una broma, jo què sé, no sé, ara no se m'acut cap, però en una oportunitat que hi hagi un tècnic guapo o així, i per favor, traieu-me això d'aquí, que me'l menjo.
0: I ja està fet, no?
1: I ja està fet, ja tothom ho entén, i ja està.
0: Al·lèrgia als matxirulos, no? I tirar cap endavant.
1: No, més que res, perquè és que no puc ser còmplice, no?, d'un joc així.
0: I si la cançó del Titi, la Libérate, va portar llum per moltes persones, ara anem a les seves antípodes, que és el tema que has escollit a la teva cançó Antillapis, que és la cançó que odies, de fet, tots l'hauríem d'odiar, ara en parlem. És del jamaicà Buju Banton i es titula Boom Bye Bye.
2: It's like boom, bye, bye, in a body boy head. Who why not promote no nasty man, them a fit dead.
0: I no cal escoltar-la no gaire més i donar-li un segon més al Llapis de memòria, perquè sota aquesta aparença de reggae simpàtic,
1: sí.
0: Hi ha un missatge. Clar, jo no ho sabia, i quan m'ho has explicat, dic,
1: això
0: és terrible.
1: És un crit a pallissar i a cremar homes gais. Jamaica és un dels països més homofòbics del món. La gent no en té consciència. És un país que cau simpàtic, els porros, el reggae, no sé què, però es veu que, diguéssim, a qualsevol lloc ho posa, un dels països més homòfobs i amb lleis més restrictives en aquest aspecte.
0: I tu quan descobreixes aquesta cançó?
1: Doncs justament, jo sóc soci del Casal Lambda, de l'Institut Lambda, i editen unes revistes cada tant, i allà parlava d'aquesta cançó, i que l'havien amb ell suspès de molts festivals justament per aquesta cançó.
0: De fet,
1: cosa que està molt bé.
0: A l'Spotify no està, la cançó.
1: No?
0: Cosa que està
1: molt bé.
0: L'Spotify té moltes coses negatives, podríem dir, però en aquest sentit, doncs mira.
1: Tenen una mica d'ètica encara.
0: El César, el que és del César.
1: I tant.
0: Tu has patit capítols d'homofòbia en algun moment?
1: No.
0: Tinc aquesta sort, no?
1: Dels greus, no. És a dir, sí que m'han dit maricón pel carrer, però això ja veus.
0: La pela.
1: Sí, exacte, també m'han dit catalonufo, o jo què sé.
0: Clar, és que anem sumant minories, Oriol.
1: I som, exacte, com deia la Maria Mercè Marçal, no?, que soc tres vegades víctima per ser dona, per ser treballadora i per ser catalana, doncs el mateix. I, però vaja, no he patit grans actes homofòbics.
0: Ja sé que el que diré ara és molt fifi, però davant d'imbècils com el jamaicà aquest, a part de que ens hem de rebel·lar, i si cal donar una hòstia, doncs la donem i no passa res.
1: I tant, i tant.
0: I l'altre remei és cuidar-nos a nosaltres mateixos i donar-nos molt d'amor i alegria.

0: Alegria d'Antònia Font, sonant el llapis de memòria de l'Oriol Grau, que t'ho deixo tu, que ens expliquis per què has escollit aquesta cançó, Oriol.
1: Perquè em dona alegria, em dona bon rotllo, em recorda el meu home, el Javi Saragossa, que ja no hi és, però que a ell li agradava molt aquesta cançó. I, puf, de seguida penso en ell.
0: Tu vas venir a aquest programa el 2021 i, de fet, quan et vam tornar a convidar vas dir: Amparo, que heu perdut el meu llapis, no passa res, ens ho pots dir. I no, no l'hem perdut. Simplement que el 2021 tu encara estaves en un procés de dol.
1: I tant.
0: Que no sé on el tens ara. Perquè
1: no, l'he passat, diguéssim.
0: El Javi va morir el 2019 sí. I tu estàs molt fet pols. I a mi, jo volia saber, que també et puc trucar, però volia que tornéssim a passar pel llapis de memòria, perquè aquests 5 anys entenc que han donat per molt.
1: Sí, sí, han donat per molt per superar un dol. Tinc una nova parella i tinc nous projectes i tinc el Javi en el record, però segueixo endavant.
0: L'has pogut posar en aquell lloc?
1: Sí, sí, tant i tant. I ara penso en ell i em dóna alegria, com diu la cançó.
0: Que bé, que bé.
1: Sí,
0: i aquesta nova parella qui és? Podem saber alguna cosa més? Tenim un punt ros aquí, Oriol. Com us vau conèixer?
1: Doncs mira, per una aplicació, que es diu Grindr. El Tinder és per heteros i el Grindr és per gais, diguéssim. I ens vam conèixer a través d'això. Som dues persones molt diferents, d'edat també, ell és molt més jove que jo, però és molt interessant, és un tio molt interessant.
0: Està tot content,
1: De professió... apicultor i gerocultor.
0: Què fa?
1: Apicultor es dedica a les abelles i gerocultor es dedica a la cura de la gent gran.
0: Molt bé.
1: I ja em preparo ja per la bellesa. Ja m'he buscat algú que...
0: Estamos trabajando en ello,
1: Sí, sí, sí.
0: Que bé, Oriol. Sí, estàs molt content i, a més, suposo que durant molts anys vas pensar: jo seré vidu tota la vida, jo d'aquí no em moureu.
1: Exacte, jo seré fidel al meu home encara que no hi sigui. I mira tu.
0: Bueno, és un procés.
1: Està bé, i tant, i tant.
0: Col·locar-ho tot a lloc. Mm-hmm. Doncs jo crec que amb aquest missatge estem... Vull dir, no podem acabar millor el teu llapis de memòria.
1: Acabem amb una. Vale.
0: Tu vas venir aquí dient que tenies un hort fa 5 anys, que un hort era una obra de teatre. Tu el veies i veies com la formiga es barallava. Com està el teu hort?
1: Doncs està bé. Acaba de passar l'estiu, estic arrencant les tomaqueres i preparant la terra per començar a tornar a plantar les coses de tardor.
0: Sí, el show must go on, el teatre
1: continua. Continua. I a més la natura no s'atura mai.
0: Això és veritat,
1: La cabrona. Sempre canvia.
0: Com nosaltres, que som natura al final. Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta. Et donaré dues opcions, que a més són molt diferents entre elles. Tenim Inici de campana, de Maria del Mar Bonet, i també tenim Hey, Big Spender, de la pel·lícula Sweet Charity. No sé si ho he dit bé.
1: Sí, sí, sí.
0: És que aquí se'n riuen del meu anglès i ara he decidit que ja em tiro a la piscina i ja dic Sweet Charity. Doncs i parlo així com si fos d'Oxford.
1: És molt bonica la Sweet Charity, perquè la pel·lícula i la cançó, perquè és un treball excel·lent de Bob Fosse, que és un mestre de l'art musical, no? De les pel·lícules. Però em quedaria amb la Maria del Mar Bonet, perquè és una cançó que és tan moruna, tan àrab, diguéssim, que dius, és que som germans. Com podem negar aquesta evidència?
0: Sí, és tan mediterrània.
1: Exacte. Només sentint-la, mira, ja dius... És el Mediterrani pur.
0: Clar, és que estem allà.
1: Som allà, sí.
0: Doncs, Oriol Grau, ha sigut un veritable plaer.
1: Igualment.
0: Tornar a conèixer a través de les teves cançons.
1: Gràcies, guapo.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Noemí Pérez a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda, per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: Avui, al balcó, el hackeig de dades a Revolut amb l'experta en ciberseguretat Selva Orejón i després, ciència i connexions amb Jordi Mir i Salvador Massip. Parlem de la climatització a les escoles i del dret a l'eutanàsia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Set, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Àlex Calatrava, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Aquestes setmanes, molts universitaris que viuen lluny de Barcelona tornen als seus pisos d'estudiants per començar el curs, però aquest any es troben amb que els preus dels lloguers són més cars que mai i molts alumnes, molts d'ells, no han trobat encara cap pis assequible. Avui a l'article 47 parlem de com la crisi de l'habitatge està afectant els estudiants universitaris, com sempre, amb en Jaime Palomera, antropòleg i investigador de l'Institut Hidra. Com estàs, Jaime?
3: A tope i content d'estar amb vosaltres.
0: Que bé. Àlex, quan val llogar ara mateix una habitació a Barcelona?
4: Doncs atenció a les xifres, perquè els universitaris paguen de mitjana ara 735 euros cada mes per una habitació a Barcelona. Són les últimes dades que ha publicat l'OCU, són 50 euros més que el preu de Madrid. És una tendència que continua en augment. Si ho comparem amb el 2023, per exemple, ara es paga fins un 33% més del que es pagava aleshores. A Barcelona, si anem barri per barri, l'Eixample, Sant Gervasi i el Raval són els que més cars estan. De fet, el Raval és precisament on hi ha les facultats d'Història i Filosofia de la UB, per tant, un espai doncs, que els estudiants volen viure i allà són els que tenen els preus més cars, tots per sobre dels 800 euros.
0: Mohamed Rida, de Vilanova i la Geltrú, estudiant d'Enginyeria Química a la UPC, com estàs?
5: Bona tarda.
0: Gràcies per ser aquí al balcó.
5: Vosaltres.
0: Com t'ha anat l'inici de curs?
5: Bé, bueno, aquest inici de curs, bueno, una miqueta millor, al final he aconseguit que una persona m'oferís una habitació.
0: Bravo.
5: Però l'any passat sí que vaig passar molt malament, perquè m'aixecava a les 4 del matí per arribar puntual a les 8, així que, bueno.
0: Ara tens vist,
5: sí,
0: tens habitació.
5: Sí, per aquest trimestre, sí.
0: Què pagues?
5: De moment no pago res, encara estic allà. És que estic amb una persona gran, que m'ha fet habitació, sí.
0: Val. Què pagaves l'any passat?
5: No pagava res l'any passat, vaig estar agafant l'autobús tot l'any. Tot el quatrimestre, o sigui, els dos quatrimestres. És a dir, no he deixat fins al campus Diagonal B2, són unes 2 hores, 60 quilòmetres. Llavors, els dies que entrava a les 8 m'aixecava a les 4 per arribar a puntuar, perquè, clar, entre el tràfic, no, els talls de carretera, etc., doncs tardava molt.
1: Et vas plantejar l'any passat buscar habitació, ho vas intentar, no sé si vas desistir. I com et va durar la recerca?
5: No, jo directament no vaig buscar res perquè sabia que el mercat estava col·lapsat i vaig decidir sentar-me a treure'm el primer any perquè és complicat. Val. Perquè sabia de casos que no havien trobat, llavors vaig dir, pues, no buscaré aquest any.
0: Però has fet en algun moment recerca d'habitacions.
5: Sí.
0: Què ha passat?
5: Aquests mesos d'estiu, 3 mesos d'estiu, he estat buscant habitació, però m'ha estat impossible. O sigui, he buscat a portals immobiliaris, a agències físiques, també hi havia una fundació per conviure amb gent gran, que tampoc no he trobat, encara estic a la llista d'espera, etc.
0: Tens companys que també estan buscant, imagino.
5: Sí.
0: A quins preus comenten? I quins trobaves tu?
5: Sí, jo, el tema de preus assequibles, o sigui, 350, 400 o 450, trobava molt pocs, no? I la majoria eren perfils fraudulents. I quan vols preus que siguin legals, t'has d'anar a 500 o 600, que és impossible.
1: Mm. I l'any passat com t'afectava el fet de llevar-te a les 4 del matí, per exemple? No sé si o a vegades havies d'allargar per fer certs treballs o fins i tot si volies quedar amb els amics de la universitat, no?
5: Sí, si em volia quedar, doncs em quedava fins a tard i agafar l'últim autobús, o si no marxar directament a casa, però arribava a les 4, o sigui, surto a les 2, arribo a les 4 de casa, no hi ha temps de menjar i posar-me a estudiar ràpidament, perquè és que no, m'he d'anar a dormir a les 8 per poder dormir les 8 hores. Clar, he de reduir la meva vida al mínim, perquè si no, no...
0: Si ara no t'haguessin deixat una habitació, de moment t'estàs tenint sort, què faries? Tornes a anar i tornar?
5: Sí,
0: des de Vilanova i la Geltrú?
5: Sí, tornar al sistema bàsicament de l'any passat, el de reduir la meva vida al mínim, agafar l'autobús molt aviat per arribar puntual i ja està, perquè no trobava cap remei.
0: Deixem que saludi el Joan Becerra, que és investigador predoctoral de Ciència i Enginyeria de Materials a la UPC. Joan, com estàs? Hola, Joan? Ai, en Joan està en una situació similar a la de Mohamed. Joan, em escoltes ara?
6: Sí, ara que escolto. Sí.
0: Ah, perfecte. Tu et trobes en una situació molt similar. Estàs buscant habitació? L'has trobada?
6: Vaig deixar de buscar habitació fa ja un temps. Si és veritat que vam trobar un pis que semblava bé per anar a viure amb la parella, anem buscant, però no d'una forma completament activa, però sí és veritat que quan vam veure, per exemple, aquell pis, simplement és que tot era completament fraudulent i és l'única opció assequible que hem vist durant tot aquest temps amb el que seria el sou d'un doctorand.
0: Què vols dir fraudulent?
6: Doncs el pis sabíem que no tenia seu d'habitabilitat, si el buscaves al catastro aquest pis no existia i realment eren unes golfes que realment no estaven ni reformades, que és que hi ha bueno, les que pràcticament es queien de per si i no oferien un contracte legal, sinó que oferien un contracte en negre. I que si el volíem legal ens podien al lloguer uns 120 euros.
1: Déu-n'hi-do. I llavors ara, diguéssim que has desistit una mica, quina és la teva rutina diària? No sé si és cada dia que has d'anar a la universitat des d'on vius o com t'ho fas?
6: Clar, el gran problema de fer enginyeria de materials en el doctorat és que tens molts dies que són experimental. I els dies que ell és experimental, moltes vegades potser al laboratori fas feina de 10 minuts i la resta ho podries fer perfectament teletreballant o a casa. El tema està sobretot que quan fas aquestes coses, aquests 10 minuts estan intercalats en 4 dies diferents perquè moltes vegades els materials has d'esperar 24 hores entre passa i passa per preparar-los correctament, per exemple. Llavors, una setmana amb el que fas experimental, fas 2 hores de tren per anar, unes altres 2 per tornar més o menys, i estàs 10 minuts fent treball que realment necessites estar allà.
0: A part d'aquest subllogar, no? Que aquesta part fraudulenta que ens explicaves, has arribat a llegir i a buscar habitacions i menys o menys quins preus has trobat?
6: A dia d'avui, els preus que trobo, l'altre dia vaig veure una habitació de 8 metres quadrats a 800 euros. Em va semblar una barbaritat. Comparat amb els dos pisos en el que vaig estar anteriorment, és molt diferent. I cada vegada és més car, és a dir, el 2023 ho veia quasi una missió impossible, mentre que a dia d'avui, el 2026, és completament impossible. Però ja no parlo de Barcelona, parlo de voltants de Barcelona també.
1: Clar, i tu deies ara que et movies en transport públic més de 2 hores des de casa fins a arribar a...

0: Mohamed, tu igual, no?
1: No, jo agafo l'autobús.
0: I què, vas millor?
1: Agafo l'autobús.
2: Més fiable, no?
1: Sí, igualment els autobusos van plens i col·lapsats des de la primera parada, o sigui, jo havia de baixar a l'estació de trens, és on surten els autobusos, perquè passaven per al costat de la parada de la meva casa plens. Yeah. I a vegades he hagut d'anar de peu, moltes vegades.
0: Palomera, estàs flipant, no? Perquè tenim dos estudiants, bueno, un doctorant, bueno, predoctoral, que han desistit, o sigui, han tirat la tovallola, tenen sort, en diríem, en algun moment ara, perquè van subsistint, però ara, per un universitari, buscar un pis a Barcelona, que és on hi ha la majoria d'universitats, és impossible. Hi ha un preu que cada cop va pitjor.
3: Mm. O sigui, en realitat, què és un universitari? Què és un estudiant universitari, ja sigui de carrera, predoctoral, com els companys que parlaven ara? Són persones amb uns ingressos normalment que són ingressos normals, tirant a baixos...
0: Perquè paguen els pares, en la majoria de casos.
3: A vegades paguen els pares, a vegades estudien, però, clar, tenim un model, i que és un model que ha estat políticament dissenyat en aquest país, que és cada cop més la ciutat és per aquells que tenen molta capacitat o per persones que estan de pas. I durant molts anys s'ha empès un model que fa que aquells que no tenen molts ingressos, ja siguin estudiants o no, hagin de viure cada cop més lluny. Mm. Estem escoltant unes històries avui d'uns desplaçaments absolutament surrealistes, no? Això que explicaves ara d'haver de llevar-te cada dia a les 4 per arribar d'hora a classe, o sigui, realment és aberrant, és aberrant. I, clar, ens hem de plantejar... Això anirà pitjor, em preguntaves, no?
0: Sí.
3: Clar, si tu... Parlem de Barcelona ciutat perquè és el gran hub de l'educació universitària a Catalunya. A Barcelona hi ha entre 10 i 15.000 habitatges que estan al mercat turístic. Allibera aquests habitatges i ja comences a generar una oferta per moltíssima gent, entre ells estudiants que viuen o volen viure a Barcelona. Per no parlar de que també tenim una part cada cop més gran dels habitatges a Barcelona que són segona residència o que estan destinats a usos que no són per viure-hi. Encara que alguns pensin que a Barcelona ja no hi cabem més o que a Catalunya ja no hi cabem més, ens estem trobant a les ciutats que, en realitat, el nombre d'habitants d'una ciutat com Barcelona no està ni molt menys en el seu rècord històric. És veritat que ha augmentat una mica, però si compares la Barcelona d'avui amb la Barcelona dels 80, hem perdut població amb el temps. Per tant, aquí calen solucions molt diverses.
0: Mira, jo necessito que ens refresquis... Com està regulat el tema de les habitacions? Clar, jo he tafanejat en un dels portals, el que tafanegeu, imagino, per on hi han passat tant en Mohamed com en Joan. Hi ha un pis a l'Eixample que diu que té 10 habitacions. L'anunciada habitació val 840 euros i et diuen que calen 60 euros més de despesa, que això serien ja 900 euros. Si totes les habitacions valen igual, algú s'està embutxacant al mes 9.000 euros.
3: Sí.
0: Amb totes les habitacions.
3: Sí, de fet...
0: Això és legal? Tu pots tenir un pis gegant amb 10 habitacions i pots posar-les totes a lloguer, si ets el propietari?
3: Ara mateix és il·legal perquè des d'inicis de 2026 tu no pots... D'acord, tu pots llogar habitacions, però el preu dels lloguers està regulat i, per tant, el conjunt de les habitacions
0: no
3: hauria de superar el preu de l'anterior contracte de lloguer, si aquell pis es jugava sencer,
0: si
3: o
0: no
3: del que
0: jugava?
3: Digui l'índex oficial.
0: Però si no es jugava?
3: Si no es jugava, el que et digui l'índex, quan vas a la pàgina del Ministeri d'Habitatge, Serpavi es diu, bueno, tu poses índice de precios o índex de preus a la web, i aleshores tu li poses la referència d'aquella casa, d'aquell habitatge, i et sortirà el preu màxim. El conjunt de les habitacions...
0: No pot ser que sigui un pis de 9.000, no?
3: Clar, no. O sigui, segurament això podria ser, per exemple, diguem una xifra, podria ser un habitatge que s'hauria d'estar llogant a 1.000, 1.100 euros, 1.200 potser, segons l'índex, doncs el sobrepreu pot ser del voltant de 8.000 euros. És absolutament il·legal.
0: I si és il·legal, he fet les multiplicacions de moltes habitacions que he trobat. No? Hi ha un pis a Aragó que et demanen 940 euros, són 3 habitacions...
3: Vale.
0: Això són gairebé 3.000 euros al mes pel propietari.
3: 940 euros per cada habitació,
0: sí.
3: No? Clar. O sigui, aquí hi ha una regulació a Catalunya que clarament encara no s'està complint.
0: Però per què clarament algú no agafa aquests portals? Clar, jo és que estic pensant en el Mohamed i en Joan. O sigui, això dius, és il·legal des dels inicis de 2026.

0: És que no cal que un inspector fili prim, és que està penjat. Ho he mirat jo i, està, i a més ara, com que ho he mirat, segurament m'arribaran cada dia 80.000 habitacions per llogar.
1: Sí, és més, o sigui, la GNT, l'Agència de Consum, pot entrar i mirar els portals. I l'Agència d'Habitatge té les fiances. Pot veure amb les fiances dels nous, que bàsicament reflecteixen el preu del nou contracte de lloguer, pot comparar amb la fiança de l'anterior contracte i pot veure si el preu està per sobre. O també pot comparar el nou contracte de lloguer amb el que hauria de ser segons l'índex. És un, és una gestió relativament fàcil. Tot això, fins on jo sé, encara no s'està, o sigui, no s'està controlant. S'ha parlat moltes vegades de posar control i inspecció i no està, si, si t'has trobat amb aquests anuncis, en realitat és, et dic, és la punta de l'iceberg, és bàsicament la demostració de que s'ha fet una llei, però que aquesta llei s'incompleix. I, per cert, ja donarem dades, però estem veient que no només amb els lloguers d'habitacions, amb els lloguers normals,
0: sí,
1: també estem veient que hi ha un nivell, o sigui, el percentatge de pisos on s'està cobrant per sobre del que diu la norma, la regulació de preus, és, em temo, molt elevat.
0: Dades que donareu a Hidra, eh?
1: Sí, estem treballant.
0: I que ens passaràs al balcó, els primers.
2: En Joan ara parlava d'aquest cas que es va trobar, de subllloguer. Com d'habitual és, en el cas dels lloguers d'habitacions, perquè potser es pot trobar un estudiant desesperat que troba un pis que li ofereixen pagar, jo què sé, l'habitació amb negre, el preu que sigui. O hi ha aquestes apps de buscar pis en els quals es fa una entrevista i després de les condicions pot ser més fàcil que siguin més irregulars perquè estem parlant d'una habitació. Això passa molt en el cas de les habitacions i què hauria de fer la persona que es troba en aquesta situació, que és o faig això o no, al final no tinc cap alternativa, no?
1: Clar, és veritat que una persona que ni tan sols està a Barcelona, que està potser no, a 2 hores de viatge i que està en una situació doncs, bastant límit, no està en posició per negociar gaire. Però sí que jo recomano a tothom que ens estigui escoltant que el primer que has de fer és assegurar-te de que l'habitatge existeix.
0: Ah.
1: Perquè hi ha molta gent que paga i es troba que era tot una estafa, que no hi ha casa, no hi ha propietari, no hi ha res de res.
0: Això va passar tu, perdona, Mohamed.
1: Que l'habitatge existeix.
3: Sí, em va passar. Va ser una habitació de fotocasa que m'estava penjada idealista, que semblava real, no? Llavors vaig contactar amb el perfil del propietari, em va escriure per WhatsApp i tot, em va passar fotos i vídeos, li vaig trucar, vam parlar i tot, era una habitació al carrer Pujades, llavors em demanava una fiança de 50 euros, li vaig pagar la fiança i em quedava un dijous per poder veure l'habitació. Llavors jo vaig anar el dijous i no estava allà. Em va tornar a escriure, em va dir que tenia problemes de feina, no? I que ja em diria quan. I al final va deixar d'escriure, em va bloquejar i tot i no he sabut res més.
0: I has perdut els 50 euros, sí, bueno, i t'has desesperat.
3: He ficat una denúncia també pel tema aquest de l'estafa.
0: Ha fet bé?
1: Sí, perfecte. Has fet el que s'ha de fer. De fet, els propis Mossos d'Esquadra diuen que quan pateixes l'estafa, o encara que no t'hagin arribat a estafar, si veus que t'estan enganyant, aturar-ho tot i reportar-ho, totes les dades, tota la informació, el que tinguis per escrit, a la policia.
0: Mm. Detallat, vale, una.
1: Una és aquesta. A qui ens estigui escoltant pot dir, home, és obvi, no? Bueno, depèn, quan estàs, insisteixo, en una situació d'urgència, que necessites trobar pis, i potser no vius a Barcelona, o a la ciutat on estudiaràs, doncs et trobes que, mira, escolta, d'acord, et faig la paga i senyal i ja m'ensenyaràs el pis. Mm. Per tant, saber que existeix la casa. Dos, saber que la persona amb la que parles legalment et pot llogar la casa o l'habitació. Si és un propietari, que s'identifiqui com a tal, és a dir, que en el contracte, que consti per escrit, que aquesta persona té la propietat de l'habitatge. I si no és propietari, si és el llogater, una persona que té un, no, que et diu que lloga tot el pis i que tu et sublloga o et relloga una habitació, comprovar també per escrit que el propietari, que l'amo de l'habitatge, li ha donat permís. I això ha d'estar per escrit. Una persona legalment no pot rellogar cap habitació ni cap part de cap habitatge si no s'ha posat d'acord amb la propietat, és a dir, amb qui és propietari d'aquella casa.
0: Pot ser que tu estiguis llogant aquell pis, necessitis marxar durant una època i demanis permís al propietari i te la deixis rellogar.
1: Clar, i això ha de constar per escrit, hi ha d'haver prova documental.
0: Una alternativa, que això t'ho volia preguntar també, als pisos i a les habitacions són les residències d'estudiants. No sé si Mohamed o Joan us ho heu plantejat.
3: Bueno, jo, vale, jo vaig, ja, bueno, vaig mirar les residències i quan vaig veure que els preus rondaven els 800 o per allà, no m'ho vaig plantejar perquè és impossible. També al meu campus hi ha una residència d'estudiants, però és privada, i la més barata era una habitació compartida, 650 euros, sense el tema dels subministraments, etc.
0: Val. Preus pels núvols també. Joan, en el teu cas?
4: Ah, hi ha el campus Diagonal Versus també, que és on estic estudiant el doctorat. Bueno, jo vaig mirar quan estaven construint la residència, els preus eren increïblement grans i a dia d'avui aquella residència realment les úniques persones que estan són visitants d'Erasmus i és una queixa que tenim tant professors com alumnes com els que estem doctorant, perquè al cap i a la fi el que estem veient és una residència que han construït completament de luxe, vale, amb preus de luxe, i realment el que busca un estudiant és un lloc on pugui estudiar, pugui dormir, pugui tindre les seves coses i al cap de setmana doncs, tornar amb la família o fer qualsevol altra cosa. Però sí, és veritat que és un cas que és indignant i és un negoci realment el que estan fent allà i ja està.
0: Clar, Jaime, construir residències d'estudiants públiques resoldria aquest problema? Està a l'agenda d'algú?
1: Algunes universitats, per exemple la UB,
0: sí, la Vila,
1: farà una expansió i en principi n'hi hauria d'haver. Però si passegeu per les ciutats on hi ha universitats...
0: Això t'anava a preguntar. Com
1: mireu les grues, mireu les grues una mica. Què veureu? Veus moltes noves residències d'estudiants, efectivament a preu d'or. És un dels grans negocis, sobretot dels fons d'inversió internacionals, que han decidit que, escolta, un lloc on sí ens interessa construir és en l'àmbit de residències universitàries, perquè a vegades n'hem parlat, no? Si tens un estudiant que està uns mesos i després marxa, això vol dir que l'actiu rota, que el preu es pot actualitzar molt més ràpid i, per tant, és un mercat que ofereix unes rendibilitats superaltes. I a mi em preocupa molt i m'indigna, sincerament, veure com s'estan construint aquestes residències a uns preus tan elevats quan a les nostres ciutats no, l'espai no és infinit, no és il·limitat. L'espai a les ciutats que hem construït cada cop és més escàs. I, per tant, s'ha de prioritzar no només residències públiques, sinó, sobretot, habitatge assequible.
0: Sí, sí.
1: Si una ciutat promou, creient-s'ho, l'habitatge públic, assequible, cooperatiu, n'hi haurà per gent treballadora i per gent que està estudiant o gent que està estudiant i treballant. Però ara mateix no estem aquí. I de debò que m'indigna. O sigui, tu vas pels carrers d'una ciutat com Barcelona, també Lleida, Tarragona, i et trobes aquest tipus de residències privades, a uns preus prohibitius, que aquí sí que la construcció va ràpid. Fixeu-vos-hi, la quantitat de grues per fer residències.
2: L'altra cosa que pensava és com canviaria tot això si, un, hi hagués un transport públic que funcionés per la gent que ve de fora de Barcelona, i dos, si igual no tot estigués tan bé, tan concentrat a Barcelona o als voltants. No?
0: Més dispersades les universitats.
2: Potser, no sé si el problema de l'habitatge també seria, es plantejaria d'una manera diferent.
1: Aquest és un gran, gran, gran tema. O sigui, sovint, quan dius, escolta'm, hi han molts habitatges buits, que ja els tenim construïts arreu de Catalunya, la resposta immediata d'alguns és que no estan on els necessitem. Doncs potser hem de pensar al model territorial. Per què estem fent que tothom hagi d'anar a les grans conurbacions a viure-hi? Això té un límit. I, per tant, hem de pensar també en termes de, no només de sostenibilitat, sinó de la tranquil·litat de la gent de no passar bona part de la seva vida desplaçant-se. Si contem les hores que la gent es passa o el transport públic o el cotxe per anar de la feina a casa, de la casa a la universitat, estem parlant d'un temps vital que estàs...
2: Mira, Mohamed llevant-se a les 4 del matí,
1: exacte,
2: per arribar a les 8 a la universitat.
1: Sí, sí. Però ens hem de plantejar això, és a dir, mira, Barcelona, us donaré la dada, a Barcelona, ara mateix, els solars que té Barcelona, aproximadament pot construir unes 70.000 habitatges.
0: Sí.
1: Però no en els pròxims anys. En el que li queda a Barcelona, de vida. És a dir, per sempre més.
0: 70.000 em sembla poquíssim.
1: Clar, en els seus solars. Evidentment, es poden fer remuntes, es poden fer altres coses. Sí. Això, si voleu, un dia en parlem.
0: Home.
1: Però que Barcelona pot créixer amb habitants i, amb, com us deia abans, Barcelona havia tingut molta més població en el passat. Tenim cada cop més tendència a viure amb més espai, menys gent. Malgrat que hi ha relloguer d'habitacions, cada cop hi ha més gent que viu una sola persona a casa, no? Per tant, aquí també hi ha... es poden fer moltes coses, però hi ha un límit. I, per tant, hem de pensar també el model territorial.
0: Parlem d'aquest límit algun dia. Fem els solars un dia. Sempre obres el meló a última hora i dic, m'encanta. No, del que queden d'aquests 70.000 habitatges, sí, que són els que es poden construir i mai més que
1: en
0: més.
1: Els solars.
0: En els solars.
1: O sigui, identificant els solars.
0: De parlar, sí, dels solars. Joan Becerra, investigador predoctoral de Ciència i Enginyeria de Materials de l'UPC. Molta sort, de veritat, que et vagi bé l'any, malgrat tot.
4: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Mohamed Rida, de Vilanova, i la Geltrú, estudiant d'Enginyeria Química a l'UPC. Gràcies. Ves en compte, que no et tornin a estafar. Gràcies per fer confiança.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
1: Ànims.
0: Palomera, ens retrobem d'aquí dos dimarts. Això. A l'article 47. Una abraçada també.
1: Gràcies.
0: Joan, què recollim del dia?
2: Avui hi ha hagut sessió de control al govern espanyol, al Senat, i ha passat això.
5: Si la forma de hacer política únicamente sería la suya, yo dimitía hoy y me iba, porque desde luego esta no es la política en la que creo. Y nosotros estamos aquí para hacerles frente y seguiré aquí porque no me gusta esa forma de hacer política que tienen ustedes mintiendo y llamando a la confrontación. Diciendo de las alertas, no hubo ningún tipo de alerta referente a lo que finalmente pasó.
2: La ministra Fernanda Grande Marlaska i els crits dels diputats del Partit Popular demanant la seva dimissió.
6: Ruego silencio, señorías.
2: Crits de dimissió durant força estona en aquesta sessió al Senat sobre Ceuta. Avui, que a més és notícia el maquillatge de les llistes d'espera en un dels hospitals públics de referència de Madrid, el Ramón y Cajal. El País ha publicat que dos responsables de la gestió de l'hospital van rebaixar la gravetat de pacients que esperaven ser operats amb l'objectiu de millorar les estadístiques de les llistes d'espera. El que feien és reduir la prioritat de les intervencions perquè els casos no es tractessin com a prioritaris i d'aquesta manera no s'incomplissin els terminis. Van fer canvis d'esquena als metges que havien determinat el temps d'espera per cada intervenció sense veure els pacients i en un dels casos un pacient que era una nena corria el risc de perdre una cama però una metgessa va decidir ignorar l'ordre del seu cap de retardar l'operació i en altres casos, segons explica el metge denunciant, els pacients es retorçaven de dolor. És una de les notícies també d'aquest dia.
0: Anna Palet, gradaria del balcó, com estàs?
7: Què tal? Bona tarda.
0: Avui he escoltat la roda de premsa de Hansi Flick.
7: T'ha agradat?
0: M'ha agradat, sí. És que m'encanta com respons. Mira que el tradueixen.
7: Amb una naturalitat, sí. No, però és molt senzill a l'hora de parlar i al final, tot i que és la prèvia del Barça Racing de demà, un partit, sí, molt especial en aquesta emissora perquè farem la transmissió conjunta, clar, la prèvia amb Catalunya Ràdio, recordant aquests 50 anys de transmissions en català. Avui a la graderia del balcó explicarem més detalls d'aquest dia tan important, però a banda de ser una prèvia d'un partit normal, tot gira ja entorn a la pilota d'or, que ho dèiem ahir.
0: Ja ha tornat amb el tema, clar.
7: Sí, sí, ha parlat Javier Tebas sobre la pilota d'or, ha parlat Hansi Flick sobre la pilota d'or. Escoltarem totes les reaccions a la graderia del balcó.
0: De fet, ha fet una broma, no? Hansi Flick ha dit i que s'acabi ja aquest tema. No sé com ho ha dit en anglès,
7: sí,
0: perquè el traduïen.
7: Sí, perquè al final ell...
0: Ja prou, i tots els periodistes han rigut.
7: Sí, ell, el club li ha demanat que remi en la direcció perquè la minya me l'acabi sent el guanyador, però home, prefereix parlar només de futbol.
0: Clar.
7: A banda d'això, tenim en joc l'Espanyol, que està jugant contra el Rayo Vallecano al camp de Butarque, del Leganés, i de moment ho té una mica de contra, perquè minut 25 està perdent 1-0 l'Espanyol contra el Rayo, per tant, a veure si els de Manolo González poden remuntar, seria llavors la tercera victòria consecutiva, i la notícia del dia, que també comentarem, és que el Camp Nou serà la seu de la final, sí, de la Champions l'any 2029, ho analitzarem també a la graderia del balcó, a veure si aconseguim que càpiga tot en mitjoreta.
0: Se t'ha girat feina, gràcies, Palet.
7: Vinga, quarts de nou, ens escoltem.
0: Fins ara. Carbo, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda.
0: Que pensava jo avui que fa tanta calor al carrer com a l'andana del metro, però que això canvia demà i que haurem de tornar a parlar de les alertes del mòbil.
8: Avisos en tenim ja, de moment el nivell màxim és taronja, però és una situació que d'entrada tindrà un horari diferent a l'anterior,
0: sí?
8: Que pel tema de gestió alertes ja tinc lloc serà més còmode, perquè això de les escoles sempre és més traumàtic, ja que la pluja arribaria sobretot a partir de migdia i especialment la més intensa entre el final de la jornada i la matinada de dijous. Però sí, ve una d'aquelles situacions en què des de la meteorologia hem d'advertir, perquè les eines que utilitzem ens estan donant acumulats molt significatius, de 100 a 150 litres per metre quadrat en poca estona, i algunes comarques que ara intentarem detallar. Però sí, s'acaba una nova calorada, no és l'última, en tindrem més, però... La idea és que va baixant de pistonada, no?, la calor. El sí que va pujant. Avui hem tingut màximes de fins a 37-38 graus a l'interior de l'Ebre. És una passada, és una barbaritat. Sí. Però ja no pujarà més. I els pròxims dies, demà, més que calor, farà aixafogor, sobretot abans que arribin les tempestes. I després tindrem un parell de dies en què les temperatures quedaran molt contingudes per tornar a pujar a finals de setmana. I les tempestes? Doncs ja de bon matí els núvols aniran a més. Al migdia, els primers xàfecs a l'àrea metropolitana de Barcelona, sí. Aquelles situacions que pot ploure a la plaça Lesseps i no a la Vila Olímpica.
0: Sí. O fort, pot no? Ploure Sant... fort, a més, no?
8: Però aquests primers al migdia seran de molt curta durada i no serien els problemàtics. Val. La situació s'anirà complicant a mesura que avanci la tarda. Si posem una hora, que és per on van els avisos, per exemple, seria a partir de les 5-6 de la tarda i el gruix arribaria poc abans de la mitjanit i fins ben entrada la matinada. I què passaria en aquesta segona tongada de pluges? Doncs que ja cauria al cel, literalment. Vist des d'ara, els punts més delicats seria entre el Ripollès i el Berguedà. També hi hauria acumulats significatius a gran part del Bages i a mesura que anem cap al sud la pluja cauria amb més intensitat ja cap a l'Anoia i a tot el Penedès. Un altre cop a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, sí. També al Garraf és on es poden acumular aquests més de 100 litres per metre quadrat i caiguts en poca estona. A més, tempestes que anirien acompanyades de fortes ratxes de vent. En aquestes situacions és habitual que hi hagi fins i tot algun tornado i tempestes que també podrien comportar el algunes calamarsades o pedregades.
0: Doncs no dic que poseu el paraigües a la bossa, perquè si fa aquest vent...
8: No ajuda massa.
0: Senzillament feu el que pugueu demà.
8: Sí,
0: protegiu-vos. Gràcies, Carbó. Demà ho repassem.
8: Fins demà, que vagi bé.
0: Fins demà. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dimarts, 15 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Macklemore.

0: Bé, hi ha moltíssima indignació amb el que li ha passat a aquest artista nord-americà, Macklemore, raper, que ha estat acomiadat com a artista convidat de la gira que està fent Ed Sheeran pels Estats Units. Tot perquè en el primer dels concerts on va aparèixer davant de 45.000 persones va dir això.
1: I've been trying to figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up.
0: Diu, he pensat en com dir això tot el dia, però un dels motius pels que volia aparèixer aquí en aquest estadi davant de 45.000 persones era perquè vull aparèixer en estadis de tots els Estats Units i dir simplement aquestes paraules.
1: Free Palestine.
0: Free Palestine i alguns aplaudiments del públic i afegia.
1: I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
0: Ho dic clar i clar perquè la gent de Gaza, de la Cisjordània, sàpiga que no els hem oblidat.
1: Thank you guys to all of my Jewish brothers and sisters. Criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide in no way is a criticism of you.
0: A les meves germanes, germans jueus, les meves crítiques no són en cap cas contra el poble jueu, sinó contra unes polítiques genocides i de l'apartheid.
1: So I say free Palestine. I say free Lebanon. I say free Cuba. I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear.
0: Això és el que va dir fa més d'una setmana en aquest estadi i crec que és interessant escoltar exactament tot el que va dir, tot el que va passar, perquè després la gent doncs pugui donar les seves opinions, però que sàpiga exactament què va dir i què va fer a Macklemore en aquest estadi. És a l'estadi de MetLife a Nova Jersey durant aquesta gira nord-americana de l'Ed Sheeran, que es diu Loop Tour, i en ella després el propi artista Macklemore va cantar aquesta cançó, Hinge Hall.

0: triggers funding. És una cançó que havia escrit durant les protestes que hi va haver d'estudiants als Estats Units contra el genocidi, que van ser fortament reprimides, i que es titula Hin, que és la noia palestina de 6 anys que es protagonitza la història de la veu de Hin. But the people are in the streets, you can pay off Meta, you can't pay off me. Bé, doncs va cantar aquesta cançó a l'estadi amb les pantalles del darrere amb la bandera palestina, amb imatges del genocidi, i doncs a partir d'aquí el Consell Israelí Nord-Americà, aquest concert el va fer, va venir a Sheeran, va fer la seva actuació, i això es va repetir el dia següent, va ser un cap de setmana, 4 i 5 en el mateix estadi. Què va passar després? Que el Consell Israelí Nord-Americà es va queixar, va demanar que es vetés el raper, i de clar, a ell encara li faltaven 8 concerts com a artista convidat. Doncs el que ha passat és trist, no sé si sorprenent, però potser sí que sembla sorprenent fins i tot que es pugui arribar en aquest extrem.
1: Com tu dius, és trist i no és sorprenent.
0: Se l'ha fet fora, a Macklemore. La promotora d'Ed Sheeran li ha dit que no continua amb ell pels pròxims concerts. Això ho vam conèixer ahir, aquesta decisió final, i el propi raper a les xarxes ha fet un post donant la seva versió. No ha volgut carregar contra Ed Sheeran, sinó que en culpa de tot plegat el propietari dels New England Patriots de la Lliga Nacional de Futbol Americà, la NFL, que es diu Robert Kraft. Aquest home és propietari d'alguns dels estadis on es feien aquests concerts d'Ed Sheeran, i Macklemore assegura que el propi artista Ed Sheeran li va dir que era aquest home el qui va anar convencent a la resta de propietaris d'estadis que li fessin un ultimàtum. És a dir, si Macklemore es queda, Ed Sheeran no podrà tocar els estadis dels que són propietat. I en aquella conversa que va tenir amb Ed Sheeran, a qui qualifica d'amic, que es coneixen des dels 13 anys, doncs va passar això, segons Macklemore. L'Ed li va dir que les paraules de Free Palestine i la bandera de Palestina eren doloroses per moltes de les persones a les que parlava, i Macklemore diu: jo li vaig contestar que si aquestes paraules eren més ofensives que desenes de milers de nens palestins sent assassinats per Israel, llavors hi havia una desconnexió fonamental entre on eren aquestes persones i on era jo. I afegia Macklemore: si aquestes paraules em costen l'escenari, mentre retorni la conversa a Palestina, llavors és la gira més exitosa que he fet mai. Doncs atenció, perquè fa molt poca estona Ed Sheeran ha fet un comunicat i ha donat la seva versió.

0: En un post que trobareu, per exemple, a Instagram, a la xarxa X, força extens, Ed Sheeran diu que la decisió de retirar a Macklemore de la promotora és de la promotora, no ha estat seva com a artista, sí, perquè el contracte de Macklemore era amb la promotora i no amb ell. Això és el que diu Ed Sheeran.
1: És a dir, no s'acaba de comprometre, no?
0: I no acaba de responsabilitzar-se del que han fet amb Macklemore. I cita Robert Kraft, també Ed Sheeran, com el responsable de tot plegat, com també fa Macklemore. Diu que l'Ed Sheeran explica que ell va intentar mediar entre les dues parts, entre Macklemore i la promotora i els propietaris, però com que la postura dels propietaris i d'aquest home, de Robert Kraft, era tan inamovible que no ha pogut fer res. I diu que, a més, no volia decepcionar els fans, a tot el personal que treballava a la gira, tota la gent que estava implicada en això i que no volia cancel·lar-la, i que per això ha passat el que ha passat. I diu, jo no sóc còmplice, i diu, només perquè no parlo públicament no vol dir que no tingui la meva opinió personal sobre un conflicte devastador. I no perquè no parli públicament no vol dir que no m'importa. I tampoc vol dir que no doni suport a les causes a la meva manera.
1: Temps d'anar amb peus de plom. Mira, ara m'agradarà preguntar-li divendres.
0: És extremadament cautelós, diguéssim,
1: clar,
0: Ed Sheeran. No es vol posicionar, no vol dir res,
1: no,
0: simplement
1: perquè
0: es limita a dir que no vol que cancel·lin la seva gira i que...
1: Mira el que està passant ara amb els autors, que li vull preguntar a la Mònica Planes divendres amb el documental NASA.
0: Sí, sí, sí.
1: No? Que ha incendiat Israel i acusa els seus directors de traicionar la pàtria.
0: Però que explica
1: perquè
0: molt...
1: Perquè els van aplaudir durant 25
0: sí, sí,
1: minuts.
0: Explica molt, no sé si com està als Estats Units o com està al món, però que simplement perquè hi hagi un artista que en un estadi digui Palestina lliure, que literalment al cap d'una setmana se'l faci fora de la gira.
1: Però sempre diem que els artistes s'han de mullar.
0: Però els que es mullen, què els hi passa?
1: Doncs
0: aquest és el
1: ho
0: problema.
1: Estem veient. 2 minuts i ja tenim en comunicació a la Selva Orejón per parlar de ciberseguretat.

0: 7 i 40, és dimarts de ciberseguretat al balcó amb la nostra experta Selva Orejón. Com estàs, Selva?
1: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: La Selva és perit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding, i estem esparverats, sobretot en Joan Bofill, amb el que ha passat amb Revolut.
2: Bueno, Revolut, els oients segurament coneixeran, que és aquest banc...
0: És que a mi m'ha dit, ara, no tens Revolut?
2: No, ara comença a tenir alguns caixers, però ha estat sempre una banca totalment virtual, una empresa tecnològica, que a més va molt bé per viatjar, perquè hi ha molt poca comissió entre si canvies de divisa. Doncs aquest banc, que cada vegada té més i més clients, resulta que ha patit un incident que ha exposat les seves dades dels seus clients, dades que estem parlant doncs, de DNI, fotos de verificació, números d'IBAN, historial de transaccions... Com ha pogut passar això, Selva, amb un banc de... que a més és un banc que creat i es... O sigui, no sé si pot ser dels més experts en el tema de la protecció digital.
1: Sí, mira, és molt important comprendre que no és que hagi hagut un accés no consentit a les seves comunicacions, ni hi ha hagut un hackeig. El que hi ha hagut, i primer de tot hauríem d'avisar, que és pels clients italians.
2: Vale.
1: De moment, encara no es té cap sospita de que hagi afectat a algun altre país més.
0: Doncs m'encanta el que va passar... De moment, quan diu de moment,
2: pel
0: la selva
2: sabem,
0: és...
2: No? Clar.
1: Clar, home, sí, perquè sí. S'ha de ser prudent. Primer ens hem de quedar molt amb les evidències i amb el que realment s'ha pogut ratificar. Doncs aquí hi ha hagut, per una banda, una suplantació d'una identitat d'una agència federal i se'ls sol·licitava una sèrie d'informacions de, bueno, doncs del tipus que es gestionen a través d'aquest tipus de banca, que per una banda tenim tot el que té a veure amb transaccions i amb historial bancari, amb passaports, amb vídeos de verificació i amb unes altres dades que són necessàries per poder verificar que realment existeix el client real que hi ha al darrere. Què ha passat? Que ara, com a última hora, doncs els grups aquests ciberdelinqüents, que són molt graciosos, han començat per donar fe de vida de que tenien aquestes dades a filtrar passaports de clients i historials de transaccions com a mesura també de pressió.
2: A on els han filtrat?
0: A on?
1: A la dark web.
2: Perquè l'agafin altres ciberdelinqüents.
1: Bé, per una mesura de pressió contra el banc i per una altra banda també per poder mostrar que efectivament sí que ho tenen. Com quan hi ha un segrest i et posen allò del diari amb el dia, etc., doncs això mateix.
0: I Revolut ha notificat oficialment l'incident als seus clients, és a dir, estan tocant a tots els italians que les vostres passaports estan navegant per la dark web?
1: Doncs mira, hi ha hagut, i des de ja fa bastants anys, hi ha l'obligació legal de poder notificar quan hi ha hagut el que se li diu una bretxa de seguretat. I per tant, a l'Agència Italiana de Protecció de Dades s'ha hagut de confessar davant d'aquesta situació quins eren els incidents que tenien i fins on era l'abast. Però a part també, Revolut ha fet un comunicat i el té disponible a la seva web en el que indica. Igualment, jo recomano que sempre que ens passi una cosa així, que si no ens han notificat, com és el cas dels usuaris espanyols, que siguem nosaltres de manera proactiva qui sol·licitem si hem estat o no afectats per aquesta situació
2: i
1: quines serien les dades. A través del correu de dpo@revolut.com.
2: Merci,
1: o de l'empresa que
0: passa,
1: sigui.
0: Ara és aquell moment que el Joan es desconnecta de la secció. Llavors ell es posa a fer les seves coses amb Revolut.
2: No, pots fer-ho després? Jo volia preguntar-te, Selva, o sigui, clar, en casos quan hi ha contrasenyes compromeses, dius, bueno, el que es pot fer, si passa, com a usuaris, si ens avisa tal empresa que li han hackejat les dades del nostre mail i contrasenya, doncs el que fas és, no sé, canviar la contrasenya o... Però clar, en el cas del passaport, del DNI, clar, això té difícil solució. Com es pot protegir algú quan sap que el seu passaport s'ha filtrat, no? O sigui...
1: Clar. Mira, jo et diré el que faria la Selva Orejón si li passés, i és que, sincerament, faria un nou passaport.
2: Anar a renovar
1: perquè...
2: el passaport, clar.
1: Sí, sí. Et canviarien també el número d'equip. I jo crec que quan hi ha dades d'aquestes característiques, evidentment, ara ja tenen doncs, els domicilis i el vídeo de verificació, i etc., però jo crec que és important per aquestes qüestions i sobretot perquè s'ha de posar una denúncia davant del cos policial i notificar que ha passat això i que per tant has de fer un canvi de passaport. Ara, també us diria una cosa, que igual que deia que hem de ser prudents, crec que també hem de ser exigents, perquè el que avui ha passat també és que s'ha arribat a notificar que l'empresa RecordGo ha tingut també una filtració de dades de 637 gigabytes, que es diu ràpid, però
0: RecordGo,
1: és una mala parada.
0: RecordGo, recorda'ns què fa?
1: Ah, és lloguer de cotxes.
0: Lloguer de cotxes, sí, és veritat.
1: Sí, i clar, aquí tres quarts del mateix.
0: És que jo he jugat amb RecordGo, estic pensant.
1: Clar. Ai, doncs Anna, et passaré després quin és el...
0: En sèrio,
1: bueno, de fet, ho puc fer públic. Quin és el, bueno, el formulari que s'ha d'omplir i què és el que s'ha de fer.
2: Doncs mira, a les xarxes d'on branding
0: però ara
2: sempre...
0: Però pensant, clar, a canvi de passaport, això et pot passar a qualsevol persona. Ja que deies Itàlia, és a dir, li pot haver passat a Giorgia Meloni, per exemple. Això sí, seria greu, és el seu passaport circulant i les seves dades.
1: Oh, i tant, perquè recordem que en el propi passaport o en el DNI també hi ha l'assignatura manuscrita. Que això no és una cosa menor, perquè amb una signatura manuscrita i amb un DNI pots fer el mateix que estaria fent una altra persona. No vull posar un punt de preocupació, però sí que és cert que tenint un vídeo en el qual s'està donant una autorització o s'està fent el reconeixement de que poses cara a l'esquerra, cara a la dreta, cara amunt i cara avall, doncs estàs donant moltes dades de patrons biomètrics. Per tant, és important demanar claríssimament si hem estat afectats o no i després sol·licitar l'eliminació del contingut de la xarxa. Per això moltes vegades ens ho demanen els clients, de rastrejar amb tot el que hi hagi. Ara acabem d'entregar una auditoria en el que hi havia moltes signatures manuscrites i noms de passaports publicats a X. Sí, això és una cosa que passa...
2: Mira, feia dies que no...
0: Que no ens espantàvem, vols dir? Fa 15 dies.
2: Que no venia la secció de la selva i escolta, ara he recordat que...
0: Ha recordat que
2: ara t'has sent terrorífic.
0: Que estàs
2: ara ve el següent tema, i el següent tema que tenim al guió aquí...
0: El teníem pendent, WhatsApp.
2: De cop veig amb negreta, selva, què està passant amb WhatsApp? Jo quan ho he llegit he dit, què està passant amb WhatsApp? O sigui, no sabia que també estava passant alguna
1: cosa. Sí.
0: I greu, a més greu.
1: Sí, és greuet. Fa un parell de setmanes vàrem comentar que hi havia una campanya de sol·licitud de pagament o de transferència a través de WhatsApp, en el que s'estava suplantant un dels teus contactes i a partir d'aquí doncs, es posaven clarament en contacte per sol·licitar-te una transferència. Doncs aquí, a part d'aquesta campanya, que hem d'anar, bueno, sempre hem de ser molt curosos, doncs tenim una altra, que són els atacs de zero clic, que afecten a determinats models d'iPhone, precisament perquè hi ha doncs, una sèrie de softwares que estan no actualitzats, que estan obsolets, i que, per tant, sí que serien afectats doncs, per aquest tipus de malware.
0: Espera, que quan dius no interacció, sense interacció, vols dir que és igual, que tu estàs operant cada dia amb el teu WhatsApp i determinats iPhones els estan passant coses.
1: Sí.
0: No, tant, això... no et fan clicar enlloc, per entendre'ns.
1: No et fan clicar. Els atacs de zero clic, que normalment són molt costosos des del punt de vista econòmic perquè requereix una tecnologia molt més avançada que en els que requereix interacció per part de l'usuari, estaven democratitzats en empreses de malware des de fa ja molt de temps i, evidentment, en grups criminals. Però és que en aquest cas en concret està afectant a determinats models. Amb l'últim iPhone no, perquè a part està tot absolutament securitzat i estan xifrats inclús els... diguem que el software que gestiona els components, com podria ser la càmera, el micro, etc., però en les altres versions, i si no estan actualitzades, tenen una vulnerabilitat.
0: Però no ho entenc. O sigui, com han aconseguit entrar en aquests comptes de WhatsApp si no ha estat a través de l'enviament d'un arxiu maliciós?
2: Les actualitzacions,
0: sí,
2: no?
0: Sí, però aleshores què has de fer? Actualitzar sempre i la doble verificació, imagino.
1: Sempre, per suposat, hem de tenir-ho actualitzat. El que passa és que en aquest cas en concret, que jo crec que és el que més ens interessa, és que l'atacant el que està fent és que està enviant un preparat especial. És a dir, diguem que és un software a mesura del que realment necessita. El WhatsApp ho rep, encara que tu no estiguis obrint res, i l'iPhone comença a processar un contingut pel darrere. I tu no ho estàs veient, clar. S'aprofita d'aquesta vulnerabilitat que deia que té el propi sistema que no està actualitzat i aleshores l'atacant és quan ja aconsegueix doncs, el que se li diu sempre executar una sèrie d'accions sense que tu intervinguis. Per això se li diu zero clic.
0: I què volen fer? Els qui entren.
2: Què volen aquesta gent?
0: Què volen aquesta gent? Que entren al nostre WhatsApp.
1: Depèn de cada cas, però per mi el més important o la bona notícia seria que les falles que han estat ja reconegudes han estat, com es diu ara, no em surt en català, han estat parxeades.
0: Sí.
1: Han estat, anem a dir, sanejades.
0: Sí.
1: I aleshores els nous models de, perdona, els nou, les noves actualitzacions de WhatsApp i d'iOS ja estan completament actualitzades i per tant doncs no ens estarien afectant.
0: Però ens hem d'imaginar que és algú que copia totes les nostres converses i potser pot trobar allà dades personals.
1: S'automatitza.
0: Clar.
1: Sí, s'automatitza. Les dades sempre es volen per després poder fer un altre tipus d'atac. Un atac que pot tenir a veure amb suplantar la identitat, amb aconseguir més dades per després poder-te extorsionar, per poder fer un robatori d'aquestes credencials i després fer una revenda. El límit és el cel en un món criminal.
0: Selva, no tindrem temps, però crec que podríem deixar apuntat, perquè de fet el podríem convidar, se m'estava acudint, a l'escriptor Jorge Carrión va publicar a La Vanguardia aquest reportatge sobre les estafes que pateixen els escriptors.
1: Ui, sí.
0: Ell ho ha viscut en primera persona, va rebre el mail d'una associació que organitza clubs de lectura i que li demanaven diners per promocionar els seus llibres. Això passa molt? Sí. Està passant molt? Perquè tenim aquí...
1: Mira, Massipa em fa que sí, Ah, sí, també ell,
3: Jo he rebut un email també d'uns que et promocionen. A més, està molt detallat amb intel·ligència artificial, parlant del teu llibre com si se l'haguessin llegit.
0: I tu et pots emocionar la vida.
3: Sí, quan vaig llegir el primer, vaig dir, carai, jo vaig llegir el meu llibre. Quan vaig treure el segon vaig dir, s'estan llegint tots els meus llibres? Això és una mica estrany, no? I ara, clarament, volen treure diners per promoció i per coses d'aquestes.
0: Ah, no vas picar.
1: Ostres, aquí hi ha dues coses que hauríem de veure. La primera és, si realment sembla que se l'hagin llegit, és perquè existeix alguna versió en PDF que potser està indexant i això s'hauria d'identificar i eliminar.
3: Home, per començar,
1: perquè no hi hagi ningú.
3: Sí, fa un temps que quan va sortir aquell software que ens permetia veure quins dels nostres llibres els havien estat alimentats a la IA, perquè jo en tenia bastants llibres que alguns d'ells ni tan sols tenen edició en e-book, que algú els havia piratejat, estaven rondant i havien anat a parar per entrenar les IAs.
0: I espera, clar, que encara no comprin, per exemple, tots els llibres d'en Jordi Mir també, del feixisme, per alimentar la...
3: Aquests dies ja la tindrà.
0: La IA, mira, tot ha passat.
3: La IA serà antifeixista.
0: T'han enviat algun mail dient el teu llibre és fascinant.
4: En el cas del llibre no, però jo segur que al Salvador també l'he passat. En el cas d'articles acadèmics, també t'envien correus de gent de no saps ben bé on, que et convida a anar a segons quins jocs o que et demana que publiquis un llibre a partir d'aquest article, i en un primer moment pots pensar, mira que bé que s'han llegit, i després ja ràpidament veus que no, que ja... Allà hi ha algú que et vol enganyar.
3: Però aquests eren com més analògics. Ara jo crec que s'ha refinat amb la IA. Clar, t'expliquen el detall dels teus llibres i sembla realment que tenen més informació que abans.
0: Clar, Selva, us trobeu molts casos com aquests?
1: Sí, i de organitzacions aparentment que t'estan convidant a fer conferències. A mi m'encanta seguir-los el rotllo. I després el que fem és que identifiquem d'on venen i qui són i a qui han suplantat la identitat i els enfrontem i llavors deixen de contestar-te o et bloquegen el remitent. Sí, s'ha d'anar amb cura, perquè ho estan fent d'una manera molt alegre i hi ha moltes persones que pel propi fet de voler doncs, promocionar la seva obra o poder promocionar les seves conferències i cauen.
0: Clar, sí. és una vanitat comprensible, no? T'arriba i dius, mira que bé... Selva Orejón, pèrit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding. Una abraçada, cuida't molt.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Ens retrobem d'aquí dues setmanes. Nosaltres, ja els heu escoltat, ja estan aquí en Jordi Mil i en Salvador Massip per fer ciència i connexions. Re, dos minuts, que tornem.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
6: Un altre cop, la tapa del contenidor rebentada. Això ens costa diners a totes i a tots. Si al teu municipi hi ha contenidors tancats, obre'ls sempre amb la targeta o l'aplicació i no enforcis mai les tapes.
7: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
8: Avinyó està de festa major.
9: Del 18 al 22 de setembre, 5 dies de festa per tothom. Divendres, correfoc pels carrers de la vila. Dissabte, concurs de paelles, baixada d'andròmines i nit de ball amb els Catarres i banda neon. Diumenge, cercavila de gegants i a la tarda, orquestra Montgrins. Festa major d'Avinyó. Vine a viure-la.
10: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
11: Diana Roig i Albert Baró. Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
12: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: 7:57, Mir Massip, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
0: Us aneu acostumant, els dimarts?
2: Jo em costa encara, perquè estic...
0: Jo també, acabem i sempre dic, comença el cap de setmana.
2: Vaig a vacances.
0: Comencem amb en Mir. Mir, ahir el president Salvador Illa prometia això.
3: Al curs 2030-2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
0: Climatitzar els 2.500 centres públics de Catalunya en els pròxims 5 anys. Hi ha lletra petita, ja ho hem anat explicant, perquè finalment hauran de ser els ajuntaments qui avancin els diners. Però això vols connectar amb la convocatòria de la manifestació d'ampliació de l'aeroport de diumenge 20. Just avui, el govern espanyol aprova la inversió pel primer pas a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que inclou gairebé 13.000 milions d'euros per la xarxa espanyola d'aeroports. Quin és l'element de connexió que me'l puc imaginar?
1: Si veu escoltar ahir la conferència del president...
0: Que tu te la vas escoltar tot, eh?
1: O si la recupereu, perquè està ja ràpidament, la van penjar i la podeu recuperar. El president Illa i el seu equip, perquè aquest no és un discurs que faci només una persona, sinó que és un missatge de govern, no? Insisteix molt en la qüestió ecològica com un dels elements centrals d'aquest horitzó dels 10 propers anys que plantejava en la conferència. També en la transició, diguem-ho així, energètica que s'ha de produir, i explícitament en la conferència, a banda de parlar d'aquesta operació, diguem-ho així, d'aconseguir que en les escoles i en les residències la gent pugui estar en les millors condicions, parlava explícitament de l'ampliació de l'aeroport del Prat com un dels elements que ha de fer possible doncs, el desenvolupament econòmic del país.
0: I a tu saps que consultava una mica... I curtcircuitava això.
1: I em va semblar que de la mateixa manera que ell en un moment de la conferència demana, més enllà del conflicte actual que hi ha en aquest moment en l'educació, que hi hagi un debat, diguem així, de societat, jo crec que no podem dir les dues mateixes coses en la conferència sense, com a mínim, plantejar-nos un debat de societat. Perquè ell va insistir, jo crec que va fer molt bé insistir, en la gravetat de la situació que hem viscut aquest estiu, com s'ha notat l'escalfament climàtic, com les temperatures tropicals de les que ens parla el Jordi Carbó cada dia doncs s'han fet extremadament presents, com això afecta a la vida de les persones, com el nombre de persones que calculem que han mort abans del que hauria tocat per efecte de calor ha crescut d'una manera molt considerable i més enllà com això ha generat malestars. Però clar, la qüestió que tot el coneixement científic que tenim actualment ens presenta com el camí de revertir aquest escenari és la reducció de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. I per reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle cal actuar sobre diferents àmbits. Un és l'electrificació, és a dir, tot allò que avui va amb combustibles fòssils, benzina, dièsels, carbó, gas, hauria de passar a anar amb energia que hagi sigut generada per fotovoltaica, eòliques, energies renovables. Per altra banda, la producció d'alimentació i la nostra dieta hauria de canviar.
0: Menys carn, ho diu sempre en Massip.
1: I això... té molt a veure també amb els viatges en avió. És a dir,
0: la petjada.
1: Els viatges en avió són dels principals causants d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que van a l'atmosfera i que generen l'escalfament global. Per tant...
0: hi ha una paradoxa.
1: Aquí hi ha un element que ens hauria de generar una conversa. Jo preferiria que fos curta que massa llarga. És a dir, però no poder... crec que hi ha una contradicció en l'afirmació de que actuarem contra el canvi climàtic, contra l'escalfament global i que ampliarem l'aeroport. I jo ja entenc que per segons quines coses un aeroport, quan més gran, millor. Però és que la contradicció és evident. Per tant, no podem fer-ho sense explicar-ho. I clar, avui se'ns anuncia un pas més en aquesta direcció. No? Llavors jo crec que, més enllà de la posició...
0: La Doris 3, no? Hi ha Doris 3, Doris 4...
1: Més enllà de la posició que cadascú tingui sobre qualsevol d'aquestes qüestions, Jo crec que el coneixement científic que sempre intentem aportar aquí, que ens ajudi a poder pensar sobre on som i on voldríem ser, ens obliga a tenir unes converses que no estem tenint. I el pitjor que ens podria passar és que hi hagin uns governs aquí o on sigui prenent decisions, una gent mobilitzada més o menys demanant que es facin altres coses i la societat enmig sense tenir clar què ha de fer. I jo ho entenc, perquè tu escoltes un anunci que et diu amb 50 euros te'n pots anar a passar 3 dies en una platja amb un avió barat,
0: sí,
1: i tu dius,
0: home,
1: doncs me'n vaig. I dius, però això té un efecte sobre les nostres vides. I més enllà de què farà cada persona individualment, això necessitem prendre mesures com a societat, des del nivell més alt possible. I aquí Nacions Unides i la gent que fa recerca en l'àmbit de Nacions Unides ho té molt clar. Hem de reduir les emissions. A partir d'aquí, són les administracions, els nostres governs, que han de prendre decisions.
0: Clar, una dada que jo m'apuntava avui, els 309 milions de passatgers el 2024 passarà a 358 milions 2031.
1: I encara que a vegades sentim notícies que diuen no, el combustible... Malauradament, o sigui, a mi res m'agradaria més que els avions poguessin tenir un combustible sostenible.
0: Clar.
1: Però avui no
0: és així. I quan falta per això? Sí, fa així, estem lluny,
2: sí, perquè s'estan fent proves amb avions elèctrics, però clar, l'autonomia de les piles que tenim actualment, de les bateries elèctriques, no dona per tanta cosa.
0: Si els cotxes encara
2: anem justos. Clar, i el pes de les bateries doncs fa que pugi molt, no? Sí, molt difícil això. Algun dia, estic d'acord amb el Jordi, veurem segurament una energia més sostenible pels avions, no estem ni tan sols a prop, i estic a favor del que diu el Jordi també. Jo crec que això és un debat més ampli de si aeroport, sí, aeroport no. Hi ha un debat sobre el model de turisme que fem, el model econòmic que estem fent, el model econòmic que alguns països estan fomentant, entre ells el nostre, de turisme ràpid, barat i quantitat, que implica doncs una petja ecològica important, i hem de parlar, si més no, tenir aquesta discussió, estic d'acord.
0: A mi m'agradaria, moltes vegades, Mir, ens parles d'en Manuel Sacristán, l'hem citat molt, ell és pioner de l'ecologisme polític, i ara tenim una oportunitat perfecta per llegir-lo.
1: Sí, avui us porto algunes recomanacions bibliogràfiques amb aquesta perspectiva diversa, és a dir, perquè puguem també escoltar diferents veus, no? La primera, em semblava obligada, és que s'acaba de traduir al català alguns dels textos que Manuel Sacristán va escriure, particularment durant els anys 70, principis dels 80, ell mor l'any 85, i són alguns dels primers textos, ja no només en castellà, que es publiquen a nivell mundial sobre la qüestió de l'ecologisme polític.
0: Sí.
1: I Manuel Sacristán havia nascut a Madrid, però va tenir sempre una sensibilitat important pel català, i fins i tot en temps del franquisme es va arribar a publicar alguna cosa seva en català, i aquests són alguns textos que s'han publicat sota el títol d'Escrits sobre ecologisme, pacifisme i comunisme.
0: Són tres paraules gegants, eh?
1: Molt importants, publicats per Icària Editorial, amb una edició, jo crec que molt recomanable, feta per un dels seus deixebles, persona que va treballar amb ell i que avui continua amb el seu llegat, que és en Víctor Ríos.
0: Mm.
1: Aquesta seria una de les primeres veus que vam escoltar i que avui, jo crec que malauradament, encara és massa vigent. O sigui, jo preferiria que ja no fes falta llegir-lo perquè tot això estigués
0: perquè
1: integrat.
0: Perquè tot això ja està... Sí.
1: Però jo crec que una cosa que li agradaria a Sacristán és veure... Hi hauria altres que no, que jo que quan ell en parlava eren pocs el que ho estaven dient, avui hi ha molta gent que ho diu. I una de les coses interessants va ser que just abans, poc abans de l'estiu, es va publicar un llibre que es diu El ecologista de derechas, que seria un llibre que segurament en el seu moment ell no acabaria d'imaginar, amb un economista i un financer...
0: Com és l'ecologista de dretes, no és ecologista, és un oxímoron, no?
2: O no és de dretes.
1: No,
0: és oxímoron, no?
1: Jo crec que quan les idees que han nascut en els marges de la societat arriben al centre, com pot ser el feminisme, l'ecologisme, el pacifisme, això arriba a sectors socials que abans no les havien compartit. I si bé és veritat que l'ecologisme va néixer en sectors que identifiquem amb l'esquerra, jo crec que és interessant que els sectors que no van participar d'aquest naixement se les facin seves. I aquests dos autors que estan fent, diem, feina en aquesta direcció, el que tenen un discurs que no és tan exigent, jo crec, com el que plantejàvem aquí sobre aquest debat de l'aeroport, tot i que m'agradaria sentir què en tindrien a dir, i sobretot el que intenten fer és plantejar que l'esquerra o determinades esquerres potser han volgut fer-se seu l'ecologisme i a més de l'ecologisme, introduir-nos altres reivindicacions o altres canvis que no necessàriament tindrien a veure amb l'ecologisme. Jo crec que és una veu interessant escoltar i és interessant que quants més partits i sectors de la societat formin part d'un debat sobre el nostre model de producció, el nostre model de transport, el nostre model de consum, serà millor per poder tenir aquesta conversa que necessitem.
0: I tenies dos més?
1: Això està publicat per Deusto i després molt ràpidament dos més propers que són Espanya contra el desierto, publicat per ARPA, de l'Emilio Santiago i de l'Héctor

0: una decisió i és urgent que siguem conscients de que això ens portarà prosperitat. Que això no és necessàriament per viure pitjor. El que passa és que haurem de viure diferent i si fem bé la transformació cap a les renovables, podrem viure bé. I el que es tracta és de no continuar per aquesta via que ens assegura no viure bé.
1: Segur que després els penges, aquests quatre llibres.
0: Després ho penjarem.
1: Interessantíssims. Mira, que són això.

0: Ara deies, això ho lligarem.
1: Era la tercera,
0: fem la connexió, no? Sí. La influència dels Beatles en milers d'investigacions científiques.
1: Això és un d'aquests treballs que dius, com algú se li
0: ocorre... Nobels, o no?
1: Sí, no ho hem donat, però li hauríem de donar l'any que ve, perquè és molt bo. Algú científic ociós ha entrenat una intel·ligència artificial i ha fet una sèrie de cerques perquè busqui referències a títols de cançons dels Beatles, com hem vist en aquest llibre que citava el Jordi, en articles científics seriosos. I se n'ha trobat un fotimer, molt més de la... Perquè això es veu que...
0: Més que altres grups? O hi ha altres...
1: Sí, són altres. Record absolut. 3.000 cites en articles científics, el títol ja directament, eh? O sigui, moltes copiant el títol, com això, Here Comes the Sun, o altres fent jocs de paraules en els títols. O sigui, han hagut d'entrenar una IA perquè detectés jocs de paraules en tots els títols de les cançons.
0: Posa exemples.
1: El top 1 de cançó més citada com a títol d'articles científics, The Long and Winding Road, vol dir la carretera llarga
0: i corbada,
1: això és molt fàcil per a la ciència, com que sempre tot és molt complicat, dius, això és una Long and Winding Road i ja queda molt bé.
0: Hi
1: ha, exemple, vacunes per les pseudomones aeruginoses, una Long and Winding Road. És lligar, fer la brometa, diguéssim, amb els Beatles i amb una cosa seriosa. Segon, el top 2, With a Little Help from My Friends. Aquesta és fàcil també, perquè en ciència també moltes coses passen perquè hi ha interaccions, no? Qualsevol cosa...
0: Els partners, exemple, no? Els famosos partners que teniu quan feu investigació.
1: Per exemple, la mitocòndria, que és un dels partners que té la cèl·lula per aconseguir energia. La mitocòndria tal i qual, With a Little Help from My Friends, no? I això... Al principi t'hauria de fer gràcia, però clar, quan tens 3.000 referències amb gairebé 800 de Long and Winding Road, més de 200 de With a Little Help of My Friends, comença a estar una mica ja gastat, no? Hauríem de buscar títols d'altres grups, no?
0: Però, per exemple, de Taylor Swift no n'hi ha, no? Dels científics més joves.
1: Segur que n'hi ha, però segurament, com que els científics són vells i són clàssics, són classicorros, jo crec que tirem de títols clàssics.
0: Home, i això ho ha fet gràcies a la intel·ligència artificial.
1: Sí, clar, perquè si no, és una matada, això, anar buscant totes les bases de dades, variacions...
0: Deu haver anat provant diversos títols.
1: Sí, ha agafat tots els títols de les cançons dels Beatles i diu, busca'm això o variacions al voltant d'això. I mira...
0: De Bob Dylan no n'hi ha?
1: No, però podria ser la següent, podria anar. Jo crec que n'hi haurà bastants,
0: I tu haguessis posat Stones.
1: No ho sé, Beatles m'agrada més, jo soc més de Beatles.
0: Sí, però n'has posat, l'has utilitzat alguna vegada?
1: Jo he fet bromes, però dels Beatles no, però he fet servir frases fetes i bromes en els títols, sóc així de cutre com tots els científics, que fem bromes dolentes als títols.
0: Val, el tema més important...
1: Aquest és bàsic.
0: És a dir, perquè se n'ha parlat moltíssim, i ara sembla que sí, que ja saben el per què les orques ataquen, que no és atacar, sinó juguen amb els velers.
1: Portem 4 o 5 anys al balcó parlant de les orques assassines.
0: Però tu ja havies dit, és que potser no estan atacant, potser estan jugant. Tu ja havies mica albirat aquesta possibilitat.
1: Havia introduït la possibilitat que no fos així. Com bé sabeu, jo no tinc ni idea de biologia marina, però pel que diuen els experts, en aquest cas la Joana Castro, que és una marina, biòloga marina portuguesa, que va publicar un article, porta 8 anys estudiant les orques ibèriques, que són aquestes que viuen aquesta zona d'aquí.
0: Sí. La Gladys i companyia.
1: Que a més són un grup d'orques que estan en perill d'extinció, només n'hi ha 40 de registrades, o sigui que tenen problemes, i resulta que diu que no, que quina tonteria estem dient que estan atacant les orques, quan si recordeu la història de la Gladys era que estava empipada perquè havia tingut una topada amb un vaixell i des de llavors estava atacant tots els vaixells.
0: Primera, hi havia alguna venjança, que si els que hagueu vist Orca la veiena assassina, que és mítica, sabreu que tenen aquest instint de venjança.
1: Sí, doncs no. La Joana Castro
0: quan diu, és justificat, que no són dolentes, que dic clar.
1: Diu que no, que això és peliculero, que les orques quan les ataquen o tenen un problema amb algú, el que fan és fugir, com tots els animals. Sí. No te vas a menjar-te perquè te l'estàs jugant que te facin peixos, és una cosa molt humana, la revenja, els animals no te'n deixen a fer això. I el que les conclusions a les quals arriba aquest article, que és molt seriós i està fet a fons, primera diu que les orques que s'han vist fent aquesta mena de coses són adolescents. Els adolescents, primera, són una mica esbojarrats, com totes les orques i com totes les espècies del planeta, els adolescents en un problema.
0: Sí.
1: Segona, el que vam veure és que abans que comencessin els atacs l'any 2018, 2 anys abans, les mateixes orques ja començaven a veure com

0: començaven a tocar els vaixells de forma així suau, saps? En plan, comprovant. Que això es veu que és una cosa que fan les orques molt, que és explorar, no? Primer vas provant.
1: Són curioses.
0: Quan agafes confiança, 2 anys després ja li estàs fotent cops a tot, no? Perquè elles ho veuen com un joc, això. No pensen que estan fent mal als vaixells, sinó que ho veuen com un joc. Segona prova, que és que diuen que fan comportaments que no estan relacionats amb els patrons agressius de les orques, sinó amb els patrons de joc. Per exemple, diuen que quan ataquen les orques neden de certa manera o fan canvis de direcció ràpid de certa manera, que aquestes no ho feien. Una altra cosa és que, per exemple, es posen panxa en l'aire quan juguen i no quan estan atacant, i en aquest cas moltes d'aquestes estaven
1: ensenyant
0: la panxa quan suposadament, entre cometes, atacaven els vaixells. I encara una més clara, que algunes d'aquestes orques que se suposava que atacaven, el que estaven fent també era portar regals als vaixells, els importants trossos de tonyina.
1: Això és veritat, perquè això, clar, m'ha arribat per totes bandes, també, sí.
0: Per tant, llavors, clar, si estàs atacant algú no, estàs portant un regal, que és una d'això. El que passa que són això, adolescents, se'ls va a les mans i es foten de cop contra els vaixells. Per tant, la solució és que no tenim orques assassines amb ànims de revenja al Mediterrani, i el que diu, acaba l'article aquest dient, que això és un perill per les orques, perquè estan tenint un comportament que elles ho veuen com una forma de jugar, però a l'altre costat s'interpreta com una agressió, i a més tenen el risc, doncs, de fer-se mal amb les hèlices dels vaixells, etcètera, etcètera.
1: Clar, però això va començar un dia, o sempre ha passat i no sabia...
0: Segons aquest estudi, el que podria ser això és que aquest grup d'orques haguessin anat aprenent a jugar, no?, progressivament, no? Primer amb aquests contactes suaus de l'any 2018 i així, i a partir del 2020 amb contactes potser una mica més agressius, però dintre d'aquest patró d'aprenentatge de joc que fan tots els animals. Els animals juguen, i és una... Passa que, clar, és diferent jugar amb un gosset i amb una orca que se't pot tirar sobre en funció.
1: Clar, amb tot això, amb aquesta que deies tu, no són orques assassines, hi ha qui ha disparat
0: clar,
1: a les orques.
0: Perill,
1: de fet,
0: clar.
1: Hi ha una investigació ara, perquè s'ha vist i s'ha fotografiat una de les aletes de l'orca totalment emperdigonada.
0: Clar.
1: No sé si existeix aquest verb. Plena de perdigons, sí, d'algú que ha disparat.
0: Si penses, clar, si tu estàs en un vaixell d'atacar una orca, has de fer bastanta por, no? Perquè no saps què passarà. Però, clar, estem pensant que són, com us deia, que només n'hi ha 40 d'aquestes orques. Són animals en perill d'extinció, i les que estan corrent un perill més gros són elles, no els vaixells. El que recomanen és que si se't ve una orca, si mai us passa a vosaltres, que esteu allà tranquil·lament navegant pel Mediterrani i us ve una orca, és parar el vaixell i no intentar interaccionar amb elles, no provocar-les, en el sentit de que pensin que vols jugar amb elles, perquè llavors pot passar de tot.
1: Últim tema, que aquí en Mirio sé que s'ha reprimint moltíssim per no parlar de la IA. No parem de parlar-ne al balcó i a tots els programes i a tots els diaris i a totes les teles. Tu volies fixar-te en aquesta IA que resol problemes matemàtics de màxima complexitat. La setmana passada OpenAI va anunciar que havia resolt l'equació de Navier-Stokes, que té un nom molt bonic.
0: Segurament els matemàtics diran que és una equació molt maca.
1: Que és suavitat, no?
0: Bàsicament, per simplificar-ho, i un cop més, jo no sóc expert en el tema, sé que jo vinc de la biomedicina, això explica, és una fórmula que explica el comportament dels fluids, com es mouen els fluids. Per tant, és elasticitat i fluidesa dels fluids.
1: Val, i amb tot això, i en Tròfic també assegura haver resolt el teorema de Fermat. Clar, són dos dels reptes matemàtics que porten dècades sense resoldre.
0: Uh-huh. El teorema Fermat, de fet, és un dels... l'últim teorema Fermat, demostrar-lo, és un dels que diuen els problemes del mil·lenni, que hi ha 7 problemes que es van anunciar al tombant del segle, que han donat bàsicament $1 milió de dòlars de premi a qui els resolgui. Només dels 7 se n'ha resolt un, només, si us recordeu, aquell personatge, el Gregory Perlman, que va resoldre un dels problemes i no va acceptar el premi. I ara l'Antròpic es veu que ha resolt un altre, aquest del Fermat, i diu que tampoc acceptaran el millor del premi. Però
1: és polèmic, per què? Perquè això s'ho ha estat corrent matemàtics,
0: clar,
1: de veritat.
0: El que ha fet això és que les dues, OpenAI i Antròpic, bàsicament, clar, estan arribant a aquestes conclusions, avançant moltíssim a partir de feina dels altres, no? Són concretament aquests últims avenços estan basant-se en articles que estaven a punt de publicar-se. De fet, hi ha hagut una guerra, OpenAI i Anthropic, de fet, estaven aquí intentant, lluitant per veure qui podia demostrar que tenia la prova d'algun problema matemàtic important, perquè, evidentment, els ordinadors van més ràpid que els humans amb certes computacions. Diuen que han tardat 11 dies els d'Anthropic a resoldre aquest, a demostrar això.
1: 11 dies?
0: Quan es calculava que quedaven encara uns 10 anys els humans per arribar-hi. Que estaven arribant-hi, estaven anant, però han corregut bastant més, clar. Llavors, una de les preguntes és, i qui és l'autor d'aquest descobriment? És Antròpic? És el Clot?
1: Mira, de qui és, clar.
0: Qui té el dret intel·lectual?
1: Aquí l'ètica entra frontalment. Què? Què diries?
2: No, no ho sé. La veritat és que jo espero que algun especialista no massa implicat amb els interessos econòmics que hi ha darrere d'aquesta gran indústria ens ajudi a posar-hi una mica de llum. No sé si el Salvador té resposta, perquè en el fons això és com la cursa espacial en sí. el seu moment,
1: clar,
2: o les grans clar. Marques de sabatilles esportives que estan competint.
1: Al principi
2: per
1: era si la màquina podia guanyar els escacs.
0: Els escacs primer, no?
1: Això, però
0: sí.
1: ara...
0: De fet, el teorema de Fermat és un teorema que tampoc té massa utilitat al món real, és un d'aquests reptes matemàtics que la gràcia era demostrar-ho, arribar a la conclusió. És interessant perquè, clar, el codi d'aquest programa, de la solució, són 13 milions de línies. És impossible que cap humà pugui comprovar què està dient aquest codi.
1: Amb 13 milions
0: de creure. Llibres. Llavors, clar, això no ens, a nosaltres no ens avança el coneixement, perquè no saps com la màquina ha arribat a la solució. Saps que ha arribat a la solució perquè te la diu, però no saps com ho ha fet, perquè no pots repassar el 13, tardes els 10 anys que et queden per repassar això, que és un problema important, clar. No tan sols l'autoria, sinó després de què et serveix això.
1: Que no et passi a tu. Massif.
0: Bueno, per sort el meu camp requereix un altre tipus de...
1: Però estava estudiant
0: i ja m'ho ha resolt. A veure, per altra banda, com dèiem, aquesta competència entre empreses també és positiva, perquè també fa avançar la ciència, fa, com en el cas del genoma humà, que es van córrer molt per solucionar
1: això. No, si de l'EIA en seguirem parlant. Mir Massif, una abraçada molt gran, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Ens veiem dimarts que ve que estiguis aquí, Massif. M'encanta que estiguis
0: sempre
1: aquí.
0: Sempre un plaer.
1: Quatre anuncis, i la Laura Pons ens explica el dia en 5 minuts i després l'Anna Palet amb la graderia del balcó.

0: al balcó.
1: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
2: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: ¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
4: Eso no lo dice nadie.
3: No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
5: Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Septiembre es volver a empezar, volver a compartir, volver a estar con los tuyos. Porque hay cosas que merecen toda tu atención. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas disfrutar de tu tiempo. Fibra y 2 líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
8: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
9: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
10: Traer una vida al mundo, empezar de cero, afrontar una jubilación. La vida está llena de momentos en los que necesitamos apoyo. Por eso, si tienes la sensibilidad de ver lo que nos une, preséntate a las oposiciones de la Seguridad Social y haz cuidar de los demás tu profesión. Porque cuidando de todos, ganamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
11: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
12: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
13: Pues yo solo oigo la carretera.
12: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. CVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
14: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
15: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
16: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
17: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
18: Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción, con Optibet. Estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Optibet.
19: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
20: valorado
19: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
20: Y otra.
21: Valorado.
19: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
22: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
23: És dimarts, 15 de setembre, i aquestes són les notícies del dia.
24: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
23: Us està explicant aquesta casa des de primera hora del matí el cas de Francesc Auger, l'home que va intentar suïcidar-se després d'esperar 768 dies l'eutanàsia que té concedida pels metges, però paralitzada per la justícia. La Generalitat demana celeritat als jutges arran d'aquest cas, això mentre el govern central confia en una reforma legal per evitar més casos com el seu. És un tema de l'Andrea Villòria.
0: Sí, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho refia tot a la reforma processal que s'està tramitant al Congrés dels Diputats arran d'una iniciativa catalana per tal que els recursos contra l'eutanàsia hagin de resoldre's com a molt en 20 dies.
1: Estamos hablando de un derecho personalísimo y de una situación tremendamente dolorosa.
0: Des del govern de la Generalitat diuen que ells han fet el que els tocava i envien un toc d'atenció als jutges.
2: Una crida a la necessària celeritat de resoldre aquests casos en l'àmbit judicial. És greu l'endarreriment que hi ha en la determinació de la justícia.
0: Paraules de la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
23: Gràcies, Andrea. Per la seva banda, l'associació Dret a Morir Dignament titlla de tortura l'espera a la que s'està sotmetent a Francesc Auger i carrega contra una paràlisi institucional que consideren injustificable.
3: És pura indignació el que sentim, perquè, clar, això va absolutament en contra del que era l'esperit de la llei, que era que les persones que estaven amb un patiment greu que no es podia aturar de cap altra manera tinguessin el dret a dir prou.
23: Són declaracions de Cristina Vallès, la presidenta d'aquesta associació, en declaracions a l'Hora 14. Una altra notícia que us està també avançant aquesta casa a la cadena SER. Hi ha dos estudiants catalans a la Universitat Mexicana de Morelos, on estava fent una estada la jove canària assassinada dissabte passat. Tots dos estudien a la Universitat Autònoma de Barcelona i han rebutjat la proposta de tornar cap a casa. Ens ho explica la Soledad Domínguez.
4: Fons de la UAB han confirmat que han parlat en les darreres hores amb els dos joves, dels que no s'ha donat cap detall, que els han ofert la possibilitat de tornar a Catalunya, però que tots dos han rebutjat aquesta opció, malgrat el que ha passat. Els dos alumnes estan rebent atenció psicològica tant per part de l'Autònoma com de la Universitat Mexicana. Fons de l'Autònoma diuen també que de moment no es plantegen suspendre el programa de mobilitat universitària en Morelos, malgrat l'alt risc que existeix en aquesta zona. Ara s'ha sabut que en el que portem d'any s'han registrat altres tres feminicidis d'alumnes en aquest centre educatiu.
23: Gràcies, Sole. I encara cueix a l'anunci que va fer ahir, a aquesta hora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui va dir que volia invertir un 6% del PIB en educació. Doncs bé, avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que no serà una realitat a curt termini. L'executiu apel·la al nou model de finançament per acostar-s'hi, tot i que tampoc seria suficient.
2: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. Però sí que el president va voler marcar el camí que allò que ens havien comprat més el 2009 i que fins ara no s'ha pogut abordar o no hi ha hagut aquesta iniciativa política, si vàrem acordar el 6, hem de desplegar el 6.
23: Sílvia Paneque, portaveu del govern. La qüestió és que per assolir aquest 6%, el govern hauria pràcticament de duplicar el pressupost d'educació si s'aprovés el nou finançament, fins i tot destinant tots els 4.700 milions addicionals a educació. El 6% encara quedaria lluny. L'oposició, de fet, ha carregat contra aquests anuncis del govern en matèria educativa i contra també la falta d'autocrítica del president Illa. Junts retreu que tot és propaganda perquè diuen que sense defensar un concert econòmic no es pot complir amb el que s'ha promès. Salvador Vergés, portaveu.
25: Fantàstic, així ha de ser. Ens preguntem d'on pensa treure aquests recursos. Què pensa retallar? Són 7.000 milions d'euros més que cal afegir a educació. Òbviament, parlar d'això no es pot fer si no és defensant el concert econòmic.
23: I una altra notícia del dia, la de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pressupost que permetrà fer el primer pas per ampliar l'aeroport del Prat. La instal·lació rebrà una inversió de 1.760 milions d'euros en els propers 5 anys, tot i que només una part molt petita serviran per fer actuacions preparatòries per allargar la tercera pista. És un moviment del govern que arriba en un dia en el que hem sabut que l'aeroport del Prat ha tancat l'agost amb un rècord de gairebé 6 milions de passatgers. D'aquesta manera, la acumulat actual continua en màxims històrics. I un últim apunt, els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre d'una escola de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. És una informació que ha avançat Metrópoli i ha confirmat SER Catalunya.
24: El dia en 5 minuts.